0: Som.
1: Fer les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses, perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important, perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí.
0: Estem
1: i acceptar això i perdonar-te,
0: fonamental,
1: curar les ferides és important.
0: Totalment d'acord. Doncs Míriam, digue'm
1: que hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
0: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció i ho deixem aquí.
1: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
0: A vosaltres, un plaer.
1: A reveure.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0 i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Bona nit.
1: Albert, quina cara fas?
2: No sé què fer.
1: Tinc la solució.
3: És Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: L'amor també deixa rastre, és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí, per aquest estiu reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa. Una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del Festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Bopart i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa a 12, amb retrospectiva a Fran Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: És l'hora del pati.
8: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
9: Propostes en xarxa.
10: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, talladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.
11: Hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
12: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.
13: Simplement brutal.

bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació, la Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Però si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Però si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
1: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es

0: sabies que...
1: Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.
11: Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
12: Ai, Mr. Police, això són D.O.P., fesols de Santa Pau, el fesol dels volcans, made in la Garrotxa. Com parletes que es mengen?
13: Productes catalans amb D.O.P. i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
12: Amb certification.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de D.O.P.s i IGP.s.
14: Torna a connectar amb la vida.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Des que vam veure la pel·lícula de Tosibago, la meva dona, la Eli, a casa, tot el sempre està canturreant el tema de l'Ave. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucarò perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar en raonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa al plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali, per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'església de Santa Gadea, on va fer justament el Cid, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Tosibago.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Xavier, només agrair-te tot el que ens has donat aquests anys, que és molt i bo.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: I parlant d'emocions,
1: 55.
2: Exacte.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió voler fer entrar el clau per la cabota. Un clau és una tija metàl·lica punxeguda per un cap i amb cabota a l'altre, que limita la penetració i que, fet entrar cops, serveix per unir dues peces, per penjar alguna cosa o com una ornamentació. La cabota és el camp o extrem més gruixut d'un clau, un rebló, un cargol, etc. Per la qual cosa, voler fer entrar un clau per la cabota és voler fer-lo entrar a l'inrevés de com s'hauria de fer, és a dir, per la punta. Per tant, vol dir entossudir-se en un procediment ineficaç, talment com voler treure pols de sota l'aigua, començar la casa per la teulada o passar l'arada davant dels bous. S'ha convençut que té raó i vol fer entrar el clau per la cabota. És ben clar que vol tocar el cel amb la mà.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Instal·lacions Adrià Serra.
2: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
1: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
2: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Busques inspiració?
1: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
2: És
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Canticel, avui en versió de Conxita Supervia, cantant catalana molt destacada de la primera meitat del passat segle XX.

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: L'Ajuntament d'Olot té previst destinar més de 500.000 euros a fer millores de climatització i mitigació del canvi climàtic a escoles i escoles bressol de la ciutat. Des de l'equip de govern asseguren que ja han encarregat un estudi de necessitats i ara estan pressupostant el que costarien les millores i les diferents fases d'execució. Tot plegat ha vingut d'una pregunta feta pels mateixos infants i docents durant el ple del Consell dels Infants. Ho faran amb fons propis i de la Generalitat. La campanya Ni un minut més continua guanyant adhesions als hospitals gironins. Diversos serveis mèdics han decidit deixar de fer hores extres i activitat voluntària per denunciar la sobrecàrrega assistencial i la manca d'acords amb el Departament de Salut. Entre els centres afectats hi ha l'Hospital de Palamós, on diferents especialitats s'han sumat a aquesta protesta. Canelons, entrepans, paella, cargols, mandonguilles o tàrtar de fuet són només alguns dels exemples de les tapes que es van encarregar d'omplir el passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses amb motiu de la celebració d'una nova edició de la Tipat de Tapes. Enguany, per motius de seguretat, s'ha hagut de traslladar d'ubicació, però tot i aquest canvi s'han registrat unes xifres semblants a les de la darrera edició amb més de 5.000 tiquets venuts. La confraria de pescadors de l'Escala i l'Ajuntament porten la sardinada popular fins a la riba. Una jornada de promoció del peix blau i reivindicació del sector que ha anat amanida de veneres amb el grup escalenc Udeig de Mar. El Club Natació Banyoles ha demostrat una vegada més la seva hegemonia en el rem català. Els del Pla de l'Estany s'han imposat amb molta claredat al Campionat de Catalunya celebrat a l'Estany de Banyoles, on han pujat 69 vegades al podi amb 32 medalles d'or, 23 de plata i 14 de bronze. Montilivi va viure una llarga i intensa roda de premsa parlant de tot tipus de temes. Un d'ells va ser el de la campanya d'abonaments que l'entitat anunciarà en breus i on s'espera la continuïtat de tots els socis i abonats. En aquest sentit, caldrà veure la seva resposta per valorar si es mantenen les grades supletòries. Unes condicions que s'ajustaran a la nova categoria, tot i la confiança plena del club, per no haver de retirar-les.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: Cavity.
3: Més viu que mai. Més viu que mai.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fes volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva.
6: No, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
9: Uau, deixa! Ah!

El festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Axan Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

Bon dia, bona tarda, bona nit. La Raquel és una jove professora d'institut amb poca experiència que fuig una mica d'ella mateixa i accepta una plaça de professora de literatura en un institut de poble a Galícia. El llibre de Carlos Montero i la sèrie es diu El desorden que dejas.

0: Raquel és la substituta d'una misteriosa professora que ha mort en estranyes circumstàncies. La Raquel és estricta i ordenada i l'Elvira, la professora, que va morir, gens. I li deixa una classe amb alumnes desordenats, un curs desordenat i una vida desordenada. L'ordre i el desordre. Xavier, com estàs?
1: Molt bé, molt content de tocar aquest tema, eh?
0: Ets un home ordenat o desordenat?
1: Jo sóc un mig-mig. Amb certes coses les tinc molt endreçades, el cap per sort el tinc molt endreçat, i en canvi les coses de casa no m'importa tenir-les una mica desendreçades. Tampoc em fa mal els ulls, eh? Vull dir que si em fes mal els ulls no m'agrada tampoc.
0: Diuen, cada cosa al seu lloc i un lloc per cada cosa.
1: Sí, però no tant, jo no sóc tant, eh? Jo sóc allò de dir, no, escolta, una casa és viva, i si és viva vol dir que les coses estan, i són, i es mouen, i estan apilades aquí, i coses per allà. Per què? Perquè és una casa viva. En canvi, aquelles cases que estan tan... que tot és tan...
0: Arribes i sembla un catàleg. Arribes i sembla que allà hagi passat una persona obsessiva de l'ordre i ho hagi posat tot, fins i tot, en ordre geomètric, no?
1: Exacte.
0: Pràcticament.
1: Jo recordo un amic meu que em va deixar un dia un casa seva, diguem-ne, et deixo les claus del pis i tal i qual, perquè em quedava... havia d'estudiar aquí a Barcelona, havia de tenir un examen molt d'hora al matí.
0: Agafa-t'hi, quan els amics et deixen les claus dels pisos, agafa-t'hi, perquè entres en un món que no coneixes.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Però ell ja em va avisar. Sobretot, jo ho tinc tot molt endreçat. Doncs pensa que no ho vaig passar bé. Estava tot tan tremendament endreçat que em dolia que em caigués una molla de pa. I que la que em va caure la vaig recollir de seguida. I vaig dormir allò, movent-me el menys possible, perquè dic, mare de Déu, senyor.
0: És a dir... És que s'ho prenen a la valenta, eh?
1: Sí, sí.
0: És a dir, són persones que si els desmuntes alguna cosa, que d'això parlarem, de l'ordre i el desordre físic, però també, és a dir, exacte, físic, però també l'emocional, són persones que els hi toques una cullera, els hi toques una forquilla...
1: Sí, sí.
0: Un bolígraf, un subratllador de l'oficina, i tens un problema. Perquè aquella persona, el món d'aquella persona, que és una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, de cop i volta trontolla de la mateixa manera que ha trontollat l'ordre d'aquell bolígraf o d'aquell subratllador.
1: Sí.
0: Com pot ser això? Com pot ser que l'estabilitat depengui de que una cosa estigui posada d'una manera o d'una altra?
1: Perquè en l'estabilitat o en la repetició i en l'ordre establim seguretats. Què em dona seguretat? Que tot estigui al seu lloc. Llavors, com que ja ho sé que tot està al seu lloc, això em dona seguretat. No hi haig de pensar. I, a més, sé que quan ho vulgui, ho tinc. Ara, entro a una altra casa, i ja m'ho ha tocat. Ja no està al seu lloc. I ja em sento malament. Aleshores, què vol dir? Home, no tinc capacitat flexible, flexibilitat de caràcter per poder entendre que les coses ara hi són, ara no hi són, ara un full puja, ara un full baixa. Doncs no. Hi ha persones que tenen una ment molt rígida, en diem gairebé obsessiva, i aleshores la forma de tenir aquesta ment rígida consisteix en que tot estigui ordenat, i el pensament sol ser dicotòmic, blanc o negre,
0: ordenat o desordenat.
1: Exacte. Per tant, quan tu has plantejat el tema, l'has plantejat ja de forma dicotòmica, en forma de dualitat, l'ordre i el caos, l'endreçament i el desendreçament,
0: la Raquel i l'Elvira,
1: cosa que la vida no és ni una cosa ni l'altra. A la vida és necessari tant una cosa com l'altra. I a vegades es barregen, a vegades són etapes que passem amb l'ordre, però també és molt necessari que hi hagi desendreçament. Jo no sé, ja miraré la sèrie, perquè m'has temptat ara amb ganes de veure-la.
0: El desorden que dejas, tant el llibre com la sèrie, el llibre de Carlos Montero, que també va participar en la sèrie de Movistar.
1: Jo no l'he vista, i per tant no passa res que faci un spoiler.
0: És una referència, és a dir, el desorden que dejas, el títol fa referència a la situació, a la nova situació que es troba...
1: La persona que arriba.
0: Exacte, es troba la Raquel quan arriba en aquest poble. Llavors, és una sèrie que parla d'aquest desordre emocional.
1: Efectivament.
0: El físic no el toca.
1: No, però el de fora és igual que el de dintre. Perquè a fora veus-ho de dintre. Hi ha persones que són molt endreçades.
0: Sempre? És la pregunta.
1: Sí. Home,
0: és a dir...
1: sempre hi ha excepcions.
0: No, però a veure, m'agafo el que m'havies comentat. Tu entres a casa d'aquest amic i veus allò, la casa perfectament ordenada.
1: Sí.
0: Jo ja puc inferir des d'aquest moment que serà una persona racional, que...
1: No, que té rigidesa.
0: Rigidesa.
1: Però no sé on la té. No sé si rigidesa mental, rigidesa emocional, però sé que en certs aspectes és absolutament molt radical.
0: I jo entro en una casa desordenada i aquella persona serà una festa. Sí o no?
1: No necessàriament una festa,
0: tampoc.
1: Però sí, anem passant. Aleshores, fixa't que tot això, a mesura que anem entrant, anirem observant diferents coses. Primera, una ja l'hem dit, molt important. En l'ordre, què trobo? La seguretat, la tranquil·litat, tot està al seu lloc. Ara bé, pot canviar alguna cosa? No. Puc aprendre alguna cosa? No. Sempre serà tot igual? Sí. I per què? Perquè ja em va bé. Perquè el que no vull, el que no suporto, és que les coses canvien. Aleshores, ja estàs veient que és una mentalitat rígida, un pensament molt rígid. Hi ha persones que tenen aquesta tendència. En canvi, en el desordre, què passa? És on em dóna l'oportunitat d'aprendre. Només puc aprendre en el caos. Només puc aprendre en el desordre.
2: Perquè... Només puc aprendre en el caos.
1: Clar, perquè m'obliga justament...
2: Sí, i només puc perdre coses en el caos.
1: Exacte. Aleshores, m'haig d'endreçar. Aleshores, el caos és una invitació a endreçar-me, a aprendre, a veure les coses d'una altra manera, a haver-les d'ordenar. Aleshores, fixa que no estem dient el bo és el caos, el bo és l'ordre. No, no. Estem dient passem pels dos.
2: T'agafo un fil que m'havies dit abans i ara el continuarem. M'has dit, pot haver-hi molta gent que sigui molt obsessiva de l'ordre. En coneixem. Però pot haver-hi gent obsessiva del desordre?
1: Sí.
2: Gent que visqui bé a consciència en el desordre?
1: Sí. Sí.
2: I que quan els hi ordenen les coses no els
1: agrada. Perquè prefereixen allò de ja ho sé que tot està endreçat, però jo sé on està cada cosa.
2: Ara, aquest és el tema. No sé on està el llapis, no està en el lloc on havia de ser, però jo sé on és.
1: Exacte. Per tant, no...
2: Hi ha una certa bellesa en això, no?
1: Hi ha una certa bellesa.
2: Sí, a veure, atractiu en aquest tema.
1: Hi ha gent que el que necessita és que... Mira, anem al gra. Tot això està molt vinculat al tema del temps. Crec que no ho sembli. Tema ordre, desordre... Sí, però està molt vinculat al temps. Per què? Perquè resulta que hi ha persones... que viuen en el temps i persones que viuen a través del temps. Això ja hi dedicarem un dia un programa. Les que viuen en el temps són persones que estan atrapades en el propi temps. Si estan en el passat, estan vivint en el passat. Si estan jugant, estan jugant. Si estan explicant una cosa, te l'estan explicant, l'estan vivint. I no es donen compte del pas del temps. Estan tan ficades en el temps que viuen que... es desendrecen, es desordenen. Per què? Perquè no tenen en compte les coses, no les tenen aquí davant per endreçar-les, sinó es deixen portar. Són les persones que diem ui, es dispersen. Per què? Estan en un lloc, estan en un altre, ara viuen això, ara per exemple...
2: Del qual és dispers.
1: Em falten 10 minuts per agafar, ui, encara tinc temps de fer una rentadora. Sí. És a dir, que et vas ficant amb embolics i et disperses i aleshores acabes tenint un caos, no? En canvi, fixa't que les persones que viuen a través del temps són aquelles que ho tenen tot davant seu. És com si tinguessin la gent del davant i per tant ho tenen tot controlat. Fan anar el temps com volen. Bueno, això és del passat, ara això ho faré demà, això és d'aquí, això és...
2: Com si el poguessin manipular, no?, pràcticament, el temps.
1: Caixonets, fan caixonets de totes les coses. I clar, com que fan caixonets de totes les coses, cada cosa la tenen en un caixonet. Aleshores, això ja és
2: el caixonet. I saben on trobar-la, que és la gràcia.
1: Sí. I per tant no faltarà mai. En canvi, l'altre no té caixonets, sinó que va passant d'una cosa a l'altra amb extraordinària facilitat. Aleshores, això és el que porta que visquem vides més endreçades o menys endreçades, més caòtiques o més obsessives. I repeteixo, no ho hem de veure cap de les dues com a cap malura, sinó que una i l'altra són necessàries. Hi ha etapes que ens hem d'endreçar, sobretot quan venim d'un caos terrible, quan hem tingut disgustos emocionals, ara que estem en pandèmia, que estem vivint el que estem vivint, que tot està com desendreçat. Evidentment que tot això, fixa't que la gent el primer que està dient ja és, bueno, què aprendrem de tot això? Què ens sortirà de tot això?
2: Ens sortirem millors?
1: Ens no. sortirem millors?
2: No.
1: Passaran coses més bones? Segur que canviarem? Segur que el món ja no serà igual? Per què? Perquè estem veient que s'ha desendreçat i aleshores aquesta vida incerta, aquest neguit per com seran les coses, ens porta que haguem d'endreçar-nos de nou. De nou. En canvi, hi ha persones que estan passant una pandèmia de conya. Per què? Perquè no es mouen de casa i ho tenen tot endreçat. Llavors, no em treguis de casa, que s'aguanti la pandèmia. Per què? Perquè així no m'haig de moure d'on estic.
2: No he sentit a gent que digui estic millor que mai, però sí que he sentit a gent a dir tampoc hem estat tan malament.
1: Exacte.
2: Avui t'he recomanat una sèrie, El desorden que dejas, que també té la seva versió en llibre, i ara et recomanaré un llibre, precisament, d'un escriptor, humorista, periodista, que es diu Pepe Colubi, que és un dels protagonistes de la sèrie de Movistar Ilustres Ignorantes, de la tertúlia de Movistar Fantàstica. Ell té un llibre que es diu Dispersión, i el seu personatge, que és el Pipi, però que podia ser el Pepe, tots dos, són la mateixa persona, ell viu en el desordre.
1: Exacte.
2: I ell viu en la dispersió.
1: Efectivament.
2: I és feliç en aquesta dispersió.
1: Sí, perquè,
2: perquè en un moment de bogeria agafa un autocar de Pullman Tour Deluxe i se'n va a Lloret de Mar amb 300 avis i 300 àvies a veure Luis Aguilé i escoltar els acudits de Mario Nicol Corto. I això que ens pot semblar una bogeria, amb ell li va bé a la novel·la.
1: Sí.
2: Perquè ell ve d'un moment complicat i aquesta dispersió, que vaig tenir la possibilitat de parlar amb el Pepe, li deia, però tu això per què ho fas? Per què t'agafes un autocar, t'inserso i te'n vas amb 300 avis i àvies a escoltar Luis Aguilé i Mario Nicol Corto? I em deia, però i les coses que he après? D'aquell moment de bogeria, d'aquell moment de rauxa, de dispersió, n'ha sortit una anècdota que, mira, fins i tot forma part d'un llibre.
1: Ho veus? He après. He après del caos. He après del desordre. En canvi, de l'ordre no puc aprendre res més que no sigui repetició, repetició i sempre el mateix. I això, que ho hem vinculat al temps, també ho podem vincular a la puntualitat i a la impuntualitat.
2: Ara has obert un meló del qual no en sortirem. És a dir, fem servir com a metàfora d'ordre i desordre la puntualitat i la impuntualitat. Puntualitat d'ordre, perquè es desprèn de persones que tenen al seu cap, no sé ben bé de quina manera, una agenda perfecta i saben quan han de sortir de casa per arribar a l'hora del lloc, i els impuntuals, entre els quals m'hi incloc, que seríem la part del desordre, que sincerament, amics i amigues i família que em coneixeu, jo ho intento. Ho intento de veritat, però el càlcul no em funciona. Hi ha alguna part del rellotge que no faig servir correctament i
1: perquè vius
2: i no
1: en el
2: funciona.
1: Temps, el vols apurar.
2: No,
1: apures el temps.
2: El temps, quan ets impuntual, passa d'una manera estranyíssima.
1: Veus?
2: El minut no és correlatiu. Passes del minut 1 al 5, al 10 i al 25. No és 1, 2, 3. És 1, 5, 10 i 25.
1: Exacte.
2: I tu vols arribar puntual, però no arribes puntual.
1: Exacte.
2: Perquè el temps et passa d'una manera estranyíssima.
1: Aquí està.
2: I tu fas la voluntat i tens la voluntat,
1: sí,
2: d'arribar puntual.
1: No ho dubto.
2: Però no ho aconsegueixes.
1: Et disperses. Aleshores, el puntual fa el contrari. Com que té el temps davant seu i tot ho té davant seu, ho pot anar posant en caixonets. I, per tant, ara és l'hora 55. Si és l'hora 55, vol dir que d'aquí 5 minuts jo ja he d'estar fora.
2: Doncs mira, amb el fio del puntual. Què vols que et digui? A puntual que m'estàs escoltant, aprofita la vida, viu el moment, apura i llavors ves corrent pel carrer.
1: No,
2: o amb patinet.
1: No, no, però Marc, això és un malentès. Aquest que està apurat, aquest que diu que l'ordre, l'ordre... No, no, si aquell és feliç així.

0: Repeteixo, no estem criminalitzant ni els uns ni els altres, sinó que la vida conté les dues dimensions.
1: Però i l'avorriment de ser sempre puntual?
0: No, és que...
1: I l'avorriment de sempre calcular quan necessito per arribar, i a més arribar, i com que...
0: Marc, que no,
1: de vegades conviuen amb impuntuals, arriben allà i no tenen res a fer perquè els altres no hem arribat.
0: Exacte.
1: Els impuntuals no hem arribat encara, i arribarem. Els impuntuals estem corrent pel carrer i descobrint coses noves, i apurant a casa una sèrie, o apurant a casa un llibre, o apurant a casa el que sigui. En canvi, el puntual no pot apurar tot això perquè està preocupat, perquè ha de sortir de casa i ha d'arribar a l'hora.
0: No, és que tu només hi veus la part de preocupació.
1: Oi tant. Home, és que el puntual és una persona preocupada, generalment.
0: No necessàriament. Repeteixo, gaudeix molt d'aconseguir que les coses estiguin en temps. I, com que ja té previst els seus moments de llegir el llibre, ho farà quan toqui. En canvi, tu ho fas al moment que et surts.
1: O al moment que puc.
0: I llavors aquí és on van apareixent aquestes dificultats en situar-nos en un món, i aquí ve la gran dificultat del dia d'avui, entre el caos i l'ordre, la puntualitat i la impuntualitat, que és un món que ens ordena molt des de fora. I que ens marca horaris, que ens marca postes de sol, que ens diu quan ens hem de llevar i que ens diu quan ens hem d'anar a dormir. Aleshores, aquí ve la dificultat. Perquè aleshores cadascú ha d'encaixar en aquest model, i encaixar en aquest model és molt complicat. Ara, encara ho tindran més complicat els que es desendrecen. Perquè aquests no hi ha manera que ni de fora els ordenin, perquè per molt que tu em demanis, o per molt que et demanem que t'ordenis, ja ens has dit que no t'endreçaràs.
1: Una derivada molt important d'aquest tema d'ordre i desordre, n'hem parlat una miqueta del físic, de la casa, com a derivada d'arribar puntual o impuntual, però quan el desordre és molt endins, és el desordre emocional,
0: sí.
1: Aquest moment a la vida que crec que hem passat tots, que no controles, és a dir, ets com una persona que viu al mig d'una autopista, sí, on et van passant cotxes a gran velocitat, sí, per una banda i per una altra. Quan el desordre emocional és molt potent, algunes de les coses que hem comentat no valen, és a dir, no gaudeixo d'aquest desordre, necessito el control, necessito tornar a recuperar l'autovia. Com posem fre al desordre interior emocional?
0: Clar. I aleshores és quan el desendreçat que dèiem abans, o el que viu en el caos, et diu, però jo conec el meu ordre, és a dir, sé on són les coses. Quan hi ha desordre, el que ens interessa d'això que m'acabes de dir, que és molt important, perquè acabes de treure una cosa que sí que és important, és com és a dintre és a fora. Jo me n'adono del meu desordre emocional quan a fora començo a veure caos. I jo estic massa en l'ordre quan a fora només veig coses ordenades. Per tant, la mirada cap en fora m'ajuda molt a veure la mirada interior. I quan a fora estic veient caos, el primer que m'haig de preguntar és on està el caos dintre teu?
1: Ja, m'agrada aquesta idea. És a dir, quan el dia se'm descontrola, quan les coses se'm descontrolen, quan començo a fer coses que no toquen, alto, sinònim de que si el descontrol és a fora, és molt probable que sigui a dins.
0: I m'haig de preguntar, què portes descontrolat a la teva vida?
1: Què t'està desordenant?
0: Que a fora t'està sortint tot desendreçat.
1: I quan a fora és tot perfecte, d'una gran rigidesa, tu
0: a fora
1: dius,
0: què veus? Ordres.
1: Ordre.
0: Ordres.
1: Sí.
0: Ordres. Ordres, sí, que m'ordenen per tot arreu. Ordre, veig ordres, veig normatiu, ho veig tot ordenat. Dic, hosti, potser interiorment m'estic ordenant massa. Per tant, sempre aquesta relació dintre-fora, ordre-caos, puntual-impuntual, temps, viure en el temps, viure a través del temps, són part de la nostra subsistència vital. És a dir, fixa que estem tocant un tema que, malgrat que seria l'anècdota, la puntualitat, la impuntualitat, no deixa de ser substancial de com funcionem les persones.
1: Puntuals, impuntuals, en els podcasts ens toca ser puntuals, i aquí ho hem de deixar. Xavier, gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Si no heu entès res, no és problema vostre.
3: Ràdio Vilassar. Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: No deixis que l'Alzheimer ho esborri tot. Envia memòria al 28058.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El curs que ve, una escola pública de primària d'una ciutat catalana tindrà dues aules D2. Això vol dir que aquests alumnes de només 2 anys, que són normalment els més grans de l'escola Bressol, es convertiran en els més petits d'una escola de primària. És un projecte pilot que es farà a Banyoles, al Pla de l'Estany, per veure com els afecta estar amb nens més grans, sobretot pel que fa al pensament matemàtic. Girona, Núria Paraire.
3: Fins ara, les escoles rurals eren els únics centres públics que tenien places d'infantil per alumnes de 2 a 3 anys. Però el Departament d'Educació començarà la prova a l'escola Camins de Banyoles, que obrirà dues línies D2 amb un total de 40 places. La Universitat de Girona i la de Vic faran un seguiment durant 3 anys d'aquesta experiència pedagògica per veure com els afecta en l'aprenentatge matemàtic estar amb nens més grans. Ho ha explicat l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.
4: Aquesta experiència pedagògica que volen fer, han considerat que Banyoles seria un bon lloc per fer-la. Nosaltres també estem molt contents que hagi estat així.
3: El fet que els infants cursin I2 a l'escola Camins no vol dir que puguin continuar-hi els següents anys. Hauran de fer la preinscripció com la resta. Amb les noves places D2, el curs que ve Banyoles arribarà a les 147 places públiques d'infants de 0 a 3 anys.
1: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: en el 107 de la FM.
1: El rentat de fruites i verdures, pas a pas. Les fruites i verdures són necessàries per a una alimentació sana i equilibrada. Cal menjar-ne 5 racions al dia.
2: Renteu les fruites i verdures abans de pelar-les i tallar-les, especialment si les mengeu crues. Renteu-les també si les prepareu per coure.
1: Abans de rentar les fruites i verdures, cal que us renteu bé les mans amb aigua i sabó.
2: Utilitzeu superfícies de treball i estris, ganivets, raspalls, etc., nets, secs i que no hagin estat en contacte amb altres aliments.
1: Netegeu les fruites i les verdures fregant-les sota el raig d'aigua, senceres i amb la pell.
2: Rebutgeu les fulles exteriors de l'enciam, l'escarola, les cols, les endívies, etc. Renteu aquestes verdures fulla per fulla.
1: Si cal, utilitzeu un raspall net per netejar verdures. També el podeu utilitzar per eliminar la terra de bolets, patates, melons...
2: Retireu i rebutgeu les parts de les fruites i verdures fetes malbé, amb fongs, ferides o talls.
1: Renteu les herbes com el coriandre, el julivert, l'api i la menta en grapats petits, fent-les voltar fins que totes les branques quedin netes.
2: Torneu a rentar els vegetals amb aigua, una vegada pelats i tallats.
1: Quan estiguin nets, aixugueu-los amb paper de cuina o amb un drap net i sec.
2: Mantingueu les verdures netes en refrigeració i separades d'altres aliments crus o cuinats fins al moment de fer-les servir.
1: 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
1: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
0: 012. La millor resposta.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mar del Carme.
3: Van luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
10: Ràdio Vilasacra.
11: Ràdio Vilasacra.
12: Ràdio Vilasacra.
13: Ràdio Vilasacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu, compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
16: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Casa't amb un arqueòleg. Et trobarà encantadora tota la vida.
2: És el que va fer ella, casar-se en segones núpcies amb un home d'aquesta professió que, a més, era 15 anys més jove que ella. Agatha Mary Clarissa, nascuda el 1890 a Anglaterra, va voler mirar-s'hi bé la segona vegada perquè la primera no li havia sortit bé. Del primer marit, però, se'n va quedar el cognom, Christie, i ella va esdevenir l'escriptora de novel·la detectivesca més coneguda del món. Van trobar el cotxe de Christie abandonat a prop de la carretera. La seva propietària va aparèixer 11 dies més tard en un hotel de platja on es va registrar amb el nom de l'amant del seu primer marit. Havia perdut la memòria i identificar-la va ser complicat. No va perdre, però, la imaginació per cometre assassinats per escrit de mil maneres diverses. Va escriure més de 80 obres entre novel·les i obres de teatre, amb protagonistes que resolien tots els casos misteriosos, com el vanitós Hercule Poirot o l'aguda i casolana Miss Marple. I van aparèixer El tren de les 4:50, Tres ratolins secs, Mort al Nil, Un cadàver a la biblioteca, i d'altres tan característiques com I aleshores no en queda cap, amb 10 negrets de porcellana que queien i es trencaven un per un en una illa solitària.
3: Quatre negrets se'n van anar al mar, una arengada se'n va empassar un, i ja només en queden tres.
2: El 1971 van fer-la dama de l'Imperi Britànic, però tothom li deia la reina del crim. Va morir el 12 de gener del 1976, aparentment de mort natural, però per si de cas, Poirot encara ho investiga.
0: Lletres d'or.
4: La nit.
5: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
6: Amb Immobiliària Espígol.
5: I per què els vas escollir?
6: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
5: Entra a espígol.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els oceans, ja ho saben, cobreixen més del 70% de la superfície de la Terra. Són la font de la vida, produeixen almenys la meitat de l'oxigen del planeta i regulen el clima global. És per això que cuidar els oceans i els mars és fonamental. En aquest sentit, la Generalitat invertirà més de 3 milions d'euros per revertir la degradació del fons marí de Catalunya. Ha posat en marxa un pla estratègic per intervenir en un terç del litoral català fins al 2030 a Girona, Joan Sisquella.
2: La Unió Europea ha fixat el 2030 com a termini per actuar en el 30% com a mínim dels espais degradats i per complir l'objectiu la Generalitat ha iniciat un pla pioner de preservació i restauració. Es centrarà en ecosistemes submarins bàsics per la biodiversitat, les algues, les praderies de fanerògames i els fons de coral·ligen. Es basarà en les exploracions que han començat a la Costa Brava i que durant els pròxims mesos es faran en un total de 40 punts del litoral català. La prioritat és la preservació, però les primeres prospeccions han confirmat la regressió d'algunes espècies. Per això, segons una de les tècniques del projecte, Mar Tour, hi haurà indrets on l'única solució serà la restauració.
3: Al final és per identificar quines poblacions necessiten de conservació i un cop la conservació potser ja no és suficient, recórrer a la restauració.
2: Més enllà del 2030, el Pacte Europeu pels Oceans fixa el 2050 com a termini màxim per la restauració completa dels hàbitats marins i obliga també a reduir l'impacte que generen, per exemple, la massificació de banyistes, la nàutica recreativa o la pesca.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert. Atenció!

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els jocs mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona, que s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació, Montse Mas.
2: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, l'any passat la indústria global del videojoc va generar més de 167.000 milions d'euros, dels quals més de la meitat, 91.000 milions, eren per a telèfons intel·ligents i tauletes. El president d'aquesta companyia, Todd Green, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que els videojocs mòbils han deixat de ser un mercat secundari per convertir-se en un puntal del negoci.
3: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
2: Més de la meitat dels 722 milions d'euros que van ingressar als videojocs mòbils de l'Estat l'any passat es van generar a Catalunya, i un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
3: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. És un lloc on la gent vol viure i on vol traslladar. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
2: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults i que la mitjana d'edat és de 31 anys.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
5: Quan la realitat és trista i avorrida,
6: el millor és inventar-se una bona història.
7: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
8: Convertides en sensacions.
9: Això és...
10: És meravellós.
11: El secret de l'amor. Ton, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
12: I està voltant, festes majors, cap aquí, cap allà, i pues mira, em trobava aquí, entretenia mitges nòvies aquí, mitges nòvies allà, bueno, i un dia pues vaig anar a Montregull, que era l'únic poble que no havia estat, i vaig trobar un company que anava amb una moto, i arribo allà i vaig veure una noia molt maca allà, un noi que em portava un vestit blanc maca, i dic, aquesta noia me la quedo, a veure. I bueno, i li vaig preguntar, dic, què balles? Diu, sí, aquest ballo, però el que ve, si vols, ballem el que ve. Bueno, pues el que ve, perquè llavors anava així, això, saps? Anaven les noies, pues els dic, quants de balles? Un dia, quatre, l'altre, tres. I si els convenia, saps? Els feien passar, i no, el teu ball no arribava mai. Però, bueno, aquell dia va arribar.
13: Pues el vaig conèixer a l'últim ball que fan, al ball de tarda, quasi l'últim ball. I vam dir, ens trobarem a la nit, però la nit ja no el vaig veure. I va esperar 4 mesos a pensar-s'ho, perquè no em va escriure fins al març, del setembre fins al març. I bueno, llavors es va declarar i va dir bueno, que li agradaria sortir amb mi, el que passa que jo pues, tenia un altre mig nòvio.
12: I una noia maca, no, em va agradar. Tinc una davantera bonica, saps, també? I em va agradar. I dic, bueno, aquesta noia, m'hi puc casar, perquè tan voltar, ara ja em faig gran, dic, està envoltat, doncs pues dic, a veure. I no mos van veure, aquella nit no mos van veure. I es veu que allà on treballava ella, la seva mestressa, la volia fer casar amb aquell xicot. Diu, no, aquell xicot no m'agrada gaire, però, bueno, en fi, bueno, dic, no fotem, eh? Dic, si vols anar amb ell, vas amb ell. Però llavors, jo li feia unes cartes tan amoroses, doncs pues, la vaig tornar a convèncer. I sí, llavors ja li vaig dir, bueno, ara, pues, ja mos hem de casar, tu m'hi vaig dir, li vaig proposar, i ella va dir que sí.
13: I bueno, sigui que el destino, doncs pues, mira, em va inclinar pel marit que tinc avui.

0: I parlant d'emocions.
1: 39.
2: Anem a temes a Disney.
3: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: El cant del cigne.
5: El cant del cigne és una locució que es refereix a l'última manifestació d'una activitat, especialment a la darrera gran obra d'un artista. L'expressió ve del fet que, segons alguns clàssics de l'antiguitat, el cigne és capaç de predir la seva pròpia mort i, quan li arriba el moment, emet un cant bellíssim, la seva última gran obra. Si ens fixem en el ballet La mort del cigne, l'animal, quan mor, no tan sols canta bé, sinó que balla meravellosament. I el mateix podríem dir basant-nos en el llac dels cignes. La música clàssica recull, doncs, aquest mite de la bellesa del cant del cigne que la majoria de les llengües adopten com a expressió. El mateix Leonardo da Vinci va deixar escrit que el cigne cantava una cançó dolça quan moria. En canvi, Plini el Vell, ja abans de Crist, deia que el cant del cigne és només un mite, una llegenda bonica però falsa. I força estudiosos posteriors han opinat el mateix. Per saber a qui hem de creure, sentim un grupet dels anomenats cignes cantaires. Què us sembla com canten? Cal tenir en compte que, segons el mite, el cant harmoniós, els cignes el fan quan agonitzen, i aquests són ben vius. Tot plegat us fa dubtar? Doncs sapigueu que Daniel Elliott, que va ser president de l'Associació Nord-Americana d'Ornitòlegs, avala aquest mite. El 1898, després de ferir mortalment d'un tret un cigne que volava, va observar que l'animal, mentre anava caient, entonava una sèrie de notes musicals planyívoles, que de vegades sonaven com la suau successió de les notes d'una octava. Dit això, depèn de vosaltres si creieu o no en el mite del cant del cigne. Ara, jo, personalment, desconfiaria d'un ornitòleg que dispara contra els ocells.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
8: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila Sacra enamora.

En els temps actuals, totes les veus són importants. Fuig d'aquells que volen acaparar l'espai que ens pertoca als demés. Avui dia, els protagonistes al cinema. Aquí, les persones primer. Fes-te sentir. Missatge de veu al WhatsApp 648 65 26 21 o missatge al 972 51 12 68. A nosaltres sí ens interessa el que tinguis que dir.

Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.

0: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, l'Armentera.
2: Ha nevat aquesta nit sobre els camps de l'Armentera. Qui ho ha dit? Són pomeres que han florit amb amor i sense espera. Del vell cim del campanar, abastes amb la mirada tot el pla. L'espasa del Fluvià traspassa, desenveïnada, els sembrats i els olivets, vinyes, erms i fruiteredes, els indrets on els pollancres, coll drets de l'aire, esquincen les sedes frec a frec de l'horitzó. Allà on la mar es congria, la claror de Sant Pere Pescador ha gessat prop la badia. Armentera d'amples fulls escrits per la rella ardida, tens corulls als graners i al fons dels ulls la llum que et dona la vida.

0: marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment te va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Som com som, amb Purificació Barcelona.
2: Un nou tractament d'ultrasons d'alta intensitat aconsegueix reduir fins a un 90% la tremolor dels afectats de Parkinson. Es tracta d'una teràpia que evita el quiròfan, per la qual cosa és menys invasiva que els mètodes habituals que suposen perforar el crani per instal·lar un elèctrode al cervell. Aquesta nova tècnica es basa en ultrasons, com explica el neurocirurgià Jordi Rumià.
3: Consisteix en desconnectar un punt exacte del circuit del tremolor d'una persona que tingui tremolor, produint una petita lesió tèrmica, és a dir, produïda per temperatura, en el punt del cervell on aquesta desconnexió és més segura. Es fa servir uns 1.000 feixos d'ultrasons. Tots ells convergeixen en un punt determinat. Aconseguim els mateixos efectes, però sense haver d'obrir el cap ni d'introduir cap instrument a l'interior del cervell. L'efecte és immediat. Normalment es aconsegueix una reducció del tremolor al voltant del 80-90% en un 80% dels pacients. Moltes vegades ve donat no només per la intensitat del tremolor i sobretot amb una estructura del crani que permeti millor el pas dels ultrasons, la possibilitat de tenir un èxit molt proper al 100% doncs existeix.
2: En principi només cal fer una sessió d'ultrasons que costa uns 15.000 euros. El nou tractament s'aplica de moment al Centre Mèdic Alomar de Barcelona, però no es descarta que en el futur es pugui introduir en la sanitat pública si es confirmen els resultats a llarg termini.

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pinta i arregla el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als conserges. Els conserges de la nostra escola. Potser el vostre no es diu Joan, potser es diu Maria, o Lucía, o Xavi. Però escolteu aquest poema que va dedicat a elles i ells.
5: Hola, em dic Dylan Isaac Arita Osorio. El poema que he escollit es diu En Joan, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha interessat el títol. En Joan, obrir, tancar, ordenar, imprimir, reparar, ajudar i acollir. Si el conserge que us rep al matí és persona eficient i de tarana somrient, segur que la vostra escola gaudiu de molt bon ambient.
4: Gràcies, Dylan. Gràcies per escollir aquest poema. Ens ha agradat molt que participis al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot es fa una diagnosi d'algunes algues, plantes i coralls amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
2: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
3: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
2: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins 4 ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
4: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
2: El projecte s'emmarca dins de l'estratègia marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Montroigmiami.cat.
6: La teva música. Per a tu.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Ei, com estàs?
2: Amb Ràdio Vila Sacra, sempre perfecte.
3: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Una salutació a tots els oients. Soc el Joan Post, del Petit de Caladiu, i gràcies a la ràdio per posar música i coses de cultura.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: En el 107 de la FM...
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
4: Oh my God! Woo!
5: Noves músiques.
6: Altres músiques.
5: Sensacions.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: jefes de la cumbia.
1: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.

0: Terra de pa.
1: Al peu de la serralada litoral, a la comarca del Maresme, trobem Vilassar de Dalt, una vila mil·lenària que va créixer al voltant del castell de Vilassar del segle X i de la parròquia del segle XI, i on els carrers costeruts i estrets de la part antiga parlen del seu origen medieval. I en un d'aquests carrers hi trobem Cal Mosso, on elaboren pa fet artesanalment i cuit en forn de llenya des de 1838. Al capdavant hi han els germans Andreu i Anna Galzeran, que són l'últim relleu de més de 6 generacions. Però millor que ens expliquin ells, no? Doncs som-hi. Bon dia!
2: Hola, què tal?
1: Anna, com va això?
2: Molt bé, aquí estem.
1: Molt bé. Quina xulada de botiga, eh?
2: Sí, està molt bé.
1: Que guai. I els pans aquests, quina pintassa tenen?
2: Sí, aquí tenim el pagès, els especials de cada dia.
1: Que xulo. Ei, veure com es fa això, eh?
2: Doncs vinga, cap a dins, que està l'Andreu allà esperant-nos.
1: Sí? Vinga, som-hi. Bones! Ei!
3: Bones! Què tal?
1: Adéu, què dius? Com va això?
3: Molt bé.
1: Ostres, quins panassos, eh? L'Andreu i l'Anna Galzeran van créixer entre farines. L'olor de pa acabat de fer i la llenya cremant formen part de la seva memòria sensible. Potser per això tots dos van acabar deixant les seves carreres professionals en altres sectors per dedicar-se al forn dels pares. Amb gairebé 2 segles d'història, algunes coses han canviat a Cal Mosso, però l'Andreu i l'Anna continuen elaborant el pa a mà cada dia, mantenint l'essència de la tradició familiar. Nois, 180 anys, 6 generacions, això no es troba cada dia. Com és l'origen de la nissaga?
2: Doncs el pare del meu rebesavi era forner, es va casar i va venir a viure en aquesta casa. La va comprar perquè realment hi havia el forn de llenya i va començar a treballar. I primer el que feia era fer pans per la gent que s'ho podia permetre i vendre primeres matèries per la gent que es feia el pa a casa. I així va començar la història aquí.
1: Perquè és curiós que en aquest cas sou germà, germana. Com us dividiu, com us organitzeu?
4: Bueno, principalment jo porto la part de la producció, de la qualitat, les quantitats, tot el tema de producció des de pa fins a bulleria. Mm. I ja s'encarrega del control de les botigues, facturacions...
1: Però us enteneu bé?
2: Passa de tot, com a totes les famílies que treballen juntes.
1: Però sí que és veritat que el vostre origen professional no és aquí, sinó veniu d'altres sectors. Per què aquest canvi? Com va ser?
4: Sí, vaig decidir deixar el que estava fent, que era del sector bancari. Anaves d'un lloc a un altre sense un rumb fix i vaig decidir entrar aquí, amb la idea de portar-ho, però sense... Bueno, sense embrutar-me, saps? Vaig començar a treballar amb el meu pare i tal, i al cap d'un temps es va incorporar la meva germana.
2: Vaig treballar molts anys a PepsiCo, bueno, a ventes, màrqueting i tot. I aleshores vas tenir un moment que ell estava molt posat i en un moment d'impàs em va dir: per què no et quedes amb mi i fem alguna cosa guapo, no?, els dos. I de seguida vaig dir que sí.
1: Quina és una miqueta l'essència de Cal Mosso, la proposta del producte?
4: Fem productes per tothom, o sigui, per nens, per gent que vol menjar més sa, gent que vol un producte més del dia a dia.
2: Per mi el més important és explicar-ho molt bé als meus clients, a la gent que ve dins, i saber molt bé què és el que busquen i què necessiten, i poder oferir, per mi és la clau.
1: Abans de fer el pas et vas formar a diferents escoles, a Richmond, a l'escola Sabadell. Per tu va ser clau aquesta formació?
4: Pues t'obre una mica el que és el que està fent la gent, el que t'expliquen, compares, i llavors, clar, que pots aplicar-los aquí.
1: Per cert, us van otorgar el premi a millor pa de pagès de l'IGP de Catalunya. Quan va ser això, precisament?
2: El 2021.
4: Ajuden, no?, perquè pues, la gent et coneix, durant uns dies estàs desbordat perquè només fas pa de pagès.
2: L'Andreu va canviar el pa de pagès. Mm. Els clients de sempre, clar, deien: aquest pa és molt fosc, no és com el d'abans. Nosaltres: ja veureu, que està molt bé. Era anar introduint, no?, en mica en mica. I aquest premi va ser una mica un reconeixement, no?
1: I per cert, a nivell associatiu, gremial, també sou actius, us ajunteu?
2: Estic amb un grup de noies forneres, ¿vale? Forneres, germanes de forneres, amb filles, mares, tot. I, bueno, estem intentant... Tenim homes i en fem pa, i que vol dir de femení, ¿vale?, de femení pa, i llavors intentem, ens anem trobant per plantejar-nos els reptes, els nostres problemes, per parlar una mica de com estem, intentant-nos ajudar entre totes i mirar una mica cap on anem, no? En el sector. I després jo també estic a la Junta del Gremi de la província de Barcelona.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

0: Associació Rampla amb Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: per informar-te dels teus drets com a consumidor o consumidora, demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra. Truca al 012 i demana fer una consulta de consum.
1: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Tanca els ulls.

0: Toc, toc. Connecta't al territori. Volem compartir petons que connecten.
1: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
0: Connectem petons.
2: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
3: Bueno, quan vam fer el viatge de nuvis, bueno, pues, era normal, no? I però a mitjanit em vaig despertar.

0: pròstata fa un parell d'anys, però anteriorment jo em considero bé estar sobre una caixa d'ous.
1: Abans els ous venien amb gàbies grans i amb tapalla. Lo que no he sigut és de fer batons i abraçons pel carrer, no. No s'agrada més que la gent es vegi. A casa i junts. Ja està. La fórmula és que ens estimem molt una l'altra, que ens agrada treballar, ens agrada fer una casa, hem tingut un fill, l'estimem, ha trobat una noia molt bona, una família molt bona.
0: Aquí hi ha una cosa molt important i és que ni ella ni jo som rencorosos. És a dir, que si jo li he dit alguna paraula una miqueta més alta que l'altra, ella, pues, potser m'haurà fet morros 10 minuts, però després se li ha passat, i viceversa, igual. I ja s'hi han tornat a la feina i ja està, i no ha passat res. Ara mateix, que estem jubilats i que estem una miqueta més... Potser és que ara discutim una miqueta més que abans. Si no sé per què, i deu ser...

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a Pilons.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre. En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc. Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: I parlant d'emocions...
1: 87. Torno a recordar telèfons.
2: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
1: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
2: Contestador 972 51 12 68.
1: Sí, sí.
2: I WhatsApp 656 19 70 62.
1: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
3: Multiplica.
1: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
3: Multiplica.
1: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Miquel de Fluvià.
1: Campanar de Sant Miquel voltat d'ulls de celles fines que abastes i que domines el riu, la terra i el cel. Testimoni de l'ahir, encara dones fermança a mercè del temps que avança, de l'amor benedictí. T'eleves índex robust, prop la triple capçalera que assenyala i ens advera on és la casa del just. Del monestir n'és record la verge del gran somriure, mare de Déu que va viure per salvar-nos de la mort. A l'ombra del campanar, ahir com avui, s'aferra entre el riu, el pla i la serra, Sant Miquel de Fluvià.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ferran Sáez és filòsof i professor de la Universitat de Ramon Llull. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Qui és aquest papa Lleó XIV? Qui és Robert Prevost?
1: Bé, Robert Prevost és una persona amb una trajectòria important, no només a nivell pastoral, sinó també acadèmica. És matemàtic, té una formació interessant, no?, dins de d'aquest àmbit en el que solen predominar més aviat els estudis de lletres, no? I per tant jo crec que és una persona prou atractiva com per fer-li cas, diguem-ne, no?
0: Uh-huh. Era prou desconegut el primer papa d'origen nord-americà, tot i que molt relacionat amb el Perú, un papa agustí. Sempre es fan comparacions amb el papa anterior, no? I també s'han fet comparacions amb el papa Francesc i el papa Lleó XIV.
1: Sí, això és inevitable, jo crec que és normal. El que passa que en aquest cas, com que la figura del papa Francesc doncs va ser, diguem-ne, molt marcada, no?, molt, podríem dir, amb un perfil molt important, en aquest cas quedava, el papa actual, Lleó XIV, quedava com desdibuixat, no? Sí que té un altre estil molt diferent, considerablement diferent, però entre els dos hi ha una continuïtat.
0: Mm-hmm. Què podem esperar del pontificat de Lleó XIV?
1: Això és una pregunta que malauradament doncs, no la sé, no? Però el que sí que de moment podem preveure, no?, és el d'una figura molt prudent en el bon sentit de la paraula. A mi em dona la impressió que és un home prudent en el sentit d'actuar sàviament.
0: Els grans reptes que té ara mateix l'Església, professor Sáez, per tal d'adaptar-se als nous temps, un dels punts importants és el paper de les dones a l'Església i també la competència d'altres esglésies que estan guanyant molts feligresos en un moment en què hi ha una mena de crisi de fe a Occident.
1: Sí. En el cas del paper de la dona a l'Església, jo crec que això es va corregint poc a poc, no? Perquè evidentment és una situació que probablement no sigui la més adequada, no? Una altra cosa és el tema de la ordenació sacerdotal, que això és una qüestió més de caràcter teològic, no? Això és una cosa més, jo crec que més complicada, no? Tot i així s'estan fent avenços que fa no gaire eren inimaginables, no? I pel que fa a l'avenç, diguem-ne, de certes confessions evangèliques, sobretot a Llatinoamèrica, doncs bé, jo crec que això s'està començant a matisar bastant, no? Per exemple, en el cas de l'evangelisme nord-americà s'ha afilerat en posicions que més que d'extrema dreta són pràcticament troglodítiques, no? I en el cas del missatge podríem dir més obert o fins i tot progressista, no?, del papa Lleó XIV, jo crec que pot fer variar aquesta balança que semblava inclinar-se primer molt cap en una banda i ara ja no s'està inclinant tant, no?
0: Els reptes de l'Església Catòlica, també està tot el tema dels abusos a l'Església i sense oblidar el paper que té també el papa com a pont de cultures, entre cultures, per treballar per la pau en un món on hi ha tantes guerres. Professor Ferran Sáez, filòsof, professor de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pot ser part del canvi.
6: EO, notícies, curiositats, música i sensacions.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Saps què vol dir experiments?
1: Saps què vol dir radiofònics?
0: Doncs això. Ho entens o encara et costa?

0: que suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

0: Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.
2: En el 107 de la FM...
3: Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional.
4: A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual.
3: Hortalisses, tomàquet, bròquil,
4: farinacis, pa, pasta,
3: oli d'oliva,
4: fruita seca, nous, avellanes,
3: fruites fresques, peres, pomes,
4: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
3: làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum.
4: Ous,
3: carn magra,
4: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
3: peix.
4: Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega...
3: Repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda.
4: Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Bebeu aigua, és la millor beguda, tant en els àpats com entre hores.
3: Prioritzeu els aliments integrals. Pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons...
4: Reduïu la sal. Els sucres. Els greixos d'origen animal. Els aliments precuinats.
3: Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport... CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Molt bé, Robocluf, ha arribat el moment de conèixer aquestes tres coses que ens portes avui, que no són sobres, tinc entès, i que tenen relació amb la vida quotidiana.
1: Doncs sí, Xavier.
0: I de què es tracta, Robocluf?
1: El primer punt es tracta de la música que escoltem.
0: De la música que escoltem?
1: Tot és música, no, Xavier?
0: Home, doncs sí. Jo diria que, sí, generalment, quan escoltes música, dius, però mira, això és música.
1: I hi ha persones que fan música que amb uns els hi pot agradar i en els altres no.
0: Pues sí, sí, sí, clar, llei de vida.
1: I fins i tot gent que aplaudeix música que tu no l'entens.
0: Sí, així és.
1: Molt bé, molt bé. A veure què et sembla aquesta cançó tan aplaudida.

0: rara, molt rara.
1: Compraries el disco, no?
0: Sincerament, no.
1: Però a la gent sembla que li agrada, no?
0: Ui, sembla que sí.
1: Escoltem un tros més.

0: som raros?
1: No sé, jo no em veig raro.
0: Oi que no?
1: Jo no et veig raro.
0: No sé, ara m'ha deixat a mi mal interrogant, a veure, no sé. Potser és que, com que hem nascut al Mediterrani, no?
1: Clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrenys.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continua usted tomándose la broma?
2: Un programa...
5: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on no importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.
8: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana, amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou, centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitar programa 17 propostes, entre el 2 i el 5 de juliol, que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vila-sacra, prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa. Places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vila-sacra. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
9: Mmm, que bo!
10: I parlant d'emocions,

cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Mil·lèsima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Mil·lèsima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Mil·lèsima, de Freixa Rigau, Campmany.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: I parlant d'emocions...
5: 56.
6: De tota la vida.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
0: Quina il·lusió sentir-te.
2: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa permet ser un diamant. Ara vindran els ais lluïs.
0: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Bueno, mira, a veure, em va trucar una amiga meva que fa molts anys que us escolta, i no sé si us estarà escoltant. Aquí sí, m'ho va dir aquest dia, i ho dic ara per antena, i tothom, eh? Tothom, tothom, tothom, tothom, pel Twitter, pel Facebook. En aquesta sí, tothom qui pugui, clar. Val?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
6: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Kiyoka, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Kiyoka, un ànec i una oca damunt d'una roca. Em vull en la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
5: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge. Aquest és el resultat de la macroenquesta que es va fer en una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'han fet més de 10.000 enquestes amb aquest resultat. Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
2: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatori a pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge. Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Continuem.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
3: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
2: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
3: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
2: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. T'apropa als paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Si a casa hi ha sorolls que ens agrada escoltar,
2: el Sentit Ràdio Vila Sacra.
1: I altres que no. Al carrer passa el mateix.

0: contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: I parlant d'emocions.
2: 72.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Hola!
5: Què tal?
6: La ràdio de Vila-sacra és...
7: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
8: Són de confiança, són d'aquí.
2: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Les darreres imatges de satèl·lit Meteosat mostren sistemes frontals que des de l'Atlàntic tendiran a acostar-se i deixar més nuvolositat, algun petit plogim sobre Catalunya, i ajudaran també a reactivar alguns ruixats durant les tardes, especialment cap al nord del territori. Això és el que ens mostra el mapa geobàric. Però un cop hagin passat aquests sistemes frontals, que més o menys ens arribaran fins dimecres, doncs a partir d'aleshores l'anticicló s'estendrà, guanyarà protagonisme i a temps sembla que es mantindrà força tranquil la resta de la setmana. De moment, però, estem veient temperatures que han pujat i força, superant els 34, 35 graus en zones de ponent, però la temperatura serà sensiblement més baixa a tot el territori. Amb nuvolositat que serà més abundant cap al nord del país, pot haver-hi també algun ruixat cap al nord-oest, altres punts del terç nord del territori, i a partir de mig matí o final del matí poden aparèixer alguns primers ruixats en creixement de nuvolades en zones de l'interior del quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu, especialment cap al sector més oriental, i en aquestes àrees doncs podríem parlar d'alguns ruixats que podrien ser una miqueta més intensos. Més sol cap al sud, cap a ponent, i amb temperatura que, com comentàvem, clarament més baixa. Un descens de la temperatura que de cara a dimecres tindrà protagonisme. Dimecres al matí, de nou, creurà un petit sistema frontal que podrà deixar més núvols entre la matinada i el matí, també possibilitat d'algun petit plogim, i de cara a la tarda algun ruixadet aïllat en zones del quadrant nord-est. Però dijous, divendres i encara els pròxims dies, sembla que aquest anticicló guanya protagonisme, per tant, més sol, però també temperatura més alta. És tot de moment, ho deixem aquí.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Continguts en xarxa.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Hola a tothom! Sabies que medicina surt al diccionari? El que passa és que no és un sinònim de medicina. I aquí és on hi ha el gran problema. I quina diferència hi ha? Una medicina a mi és un medicament. La medicina a mi, en canvi, pot ser més coses. També pot ser un medicament, però a part és la ciència de curar les persones. Per tant, els metges han estudiat medicina, no medicina.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Jo d'això no serà.

0: música, entreteniment.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses. La va, la va, la va, la va.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El govern invertirà 28 milions fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses.
4: És un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90% del cost de les obres i la resta ho posen els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per arreglar clau uns 8 quilòmetres de camins. La xarxa municipal, però, és molt àmplia i la pluja de l'hivern han contribuït a deteriorar unes vies que, si no s'asfalten, es van malmetent també pel pas de camions i tractors cap a granges i finques. Per això l'alcalde de Llardecans, Francesc Xavier Mor, alerta que encara caldria més inversió.
5: I a més aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més encara s'han malmès els camins. Ja li demano al conseller, vull dir que sempre són insuficients en un terme tan extens.
4: El govern va incrementar el pressupost per arreglar camins rurals de 20 a 28 milions, però tot i això no hi ha hagut prou dotació per atendre totes les peticions i un 20% n'han quedat fora.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: El temps d'estir em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: amor.
1: Molt bon dia, Albert.
2: Molt bon dia, Xavi, molt bon dia a tota la gent que ens esteu escoltant, que m'imagino que cada setmana sou els mateixos, per tant, de la família. Bon dia.
1: A mi el que primer m'agradaria saber és exactament en què és ser egoista.
2: D'això parlarem. O sigui, primer, per poder dir què és l'egoisme, tindrem que parlar

0: l'egoisme. O sigui que primer direm el que és jo, i una vegada haurem sapigut el que som, imagina't, Xavi, sabrem el que som. Oi, que misteriós serà aquest programa, sapigueu el que on és, veritat? Bueno, doncs aquí estem, per endevinar, intentar endevinança.
1: Fixa't que el Diccionari de la Llengua Catalana defineix egoisme com excessiu amor de si mateix que fa atendre únicament a l'interès propi.
0: Molt bé, molt bé. La definició és correctíssima, però no n'hi ha prou.
1: Però fixa't que a mi el que em crida l'atenció és excessiu, excessiu amor de si mateix. Però a veure, quan tenim excessiu amor d'un mateix? Com es medeix això?
0: Es medeix
1: també,
0: sí,
1: això?
0: Sí. Veuràs que hi ha una mesura fantàstica, Xavi.
1: Perquè, a veure, l'egoisme pot ser positiu i pot ser negatiu o no?
0: Exacte. O sigui, l'egoisme té l'ego. L'isme, saps que tots els ismes són els extrems, són els excessos, són el que hi sobra. Doncs això ho deixarem una mica per després. Però primer anem a dir què és l'ego.
1: A veure, digue'm, què és l'ego?
0: Què és l'ego?
1: Sí, digue'm-ho.
0: Mira, això ho rescato del llibre de la Mònica Cavaller, La sabidoria recobrada, i ella ens diu: ens imaginem a nosaltres mateixos i en aquesta imatge hi veiem la nostra persona com si fos una cosa autònoma, tancada i separada de les altres coses. Separada del món. Mira, com si fóssim una espècie d'un animal tancat dintre d'una gàbia. Com una cosa entre les altres coses. I això, separat, tancat, aïllat, li diem jo. Doncs bé, no és aquest el jo.
1: Ah, no.
0: No. És el que li diem al jo.
1: Ah.
0: O sigui que prepareu-se. Ja. Què és el jo? Xavi.
1: Doncs, carinyos, amors, vida de la meva vida, ja veieu que avui el nostre programa, doncs, és un programa, ni més ni menys.
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba, traca, traca. Superfestassa.
3: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
3: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació: 972 50 75 23.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
5: Mira, mira'l.

Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

Què és un antibiòtic? Els antibiòtics són un tipus de medicament que s'utilitzen per al tractament i prevenció de malalties produïdes per bacteris. Hi ha diferents tipus de bacteris amb característiques específiques, d'aquí que hi hagi diferents tipus d'antibiòtics. Cal tenir en compte que els virus són un altre tipus de microorganismes diferents i que els antibiòtics no són eficaços en les malalties produïdes per aquests agents. Com funciona? Els antibiòtics actuen enfront dels bacteris destruint-les o bé impedint la seva reproducció. A les bactèries que són suspensibles de ser eliminades per acció d'un antibiòtic se'ls denomina sensibles. Ningú no obstacula això. Algunes bactèries són immunes a l'acció dels antibiòtics, fenomen que es coneix com a resistència.

0: Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
1: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ara, propostes comercials sensacionals.
2: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge. No t'ho perdis.
3: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
4: Pareu bé l'orella.
5: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
6: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Les darreres imatges de satèl·lit Meteosat mostren sistemes frontals que des de l'Atlàntic tendiran a acostar-se i deixar més nuvolositat, algun petit plogim sobre Catalunya i ajudaran també a reactivar alguns ruixats durant les tardes, especialment cap al nord del territori. Això és el que ens mostra el mapa geobàric, però un cop hagin passat aquests sistemes frontals, que més o menys ens arribaran fins dimecres, doncs a partir d'aleshores l'anticicló s'estendrà, guanyarà protagonisme i a temps sembla que es mantindrà força tranquil la resta de la setmana. De moment, però, estem veient temperatures que han pujat i força, superant els 34, 35 graus en zones de ponent, però la temperatura serà sensiblement més baixa a tot el territori. Amb nuvolositat que serà més abundant cap al nord del país, pot haver-hi també algun ruixat cap al nord-oest, altres punts del terç nord del territori. A partir de mig matí o final del matí poden aparèixer alguns primers ruixats en creixement de nuvolades en zones de l'interior del quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu, especialment cap al sector més oriental, i en aquestes àrees doncs podríem parlar d'alguns ruixats que podrien ser una miqueta més intensos. Més sol cap al sud, cap a ponent, i amb temperatura que, com comentàvem, clarament més baixa. Un descens de la temperatura que de cara a dimecres tindrà protagonisme. Dimecres al matí, de nou, creurà un petit sistema frontal que podrà deixar més núvols entre la matinada i el matí, també possibilitat d'algun petit plogim, i de cara a la tarda, algun ruixadet aïllat en zones del quadrant nord-est. Però dijous, divendres i que ara els pròxims dies sembla que aquest anticicló guanya protagonisme, per tant, més sol, però també temperatura més alta. És tot d'augment, ho deixem aquí.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

0: des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Al cinema dijous a mitjanit.
4: I parlant d'emocions.
5: 58.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki Viki.
3: Vale.
4: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: L'Ajuntament d'Olot té previst destinar més de 500.000 euros a fer millores de climatització i mitigació del canvi climàtic a escoles i escoles bressol de la ciutat. Des de l'equip de govern asseguren que ja han encarregat un estudi de necessitats i ara estan pressupostant el que costarien les millores i les diferents fases d'execució. Tot plegat ha vingut d'una pregunta feta pels mateixos infants i docents durant el ple del Consell dels Infants. Ho faran amb fons propis i de la Generalitat. La campanya Ni un minut més continua guanyant adhesions als hospitals gironins. Diversos serveis mèdics han decidit deixar de fer hores extres i activitat voluntària per denunciar la sobrecàrrega assistencial i la manca d'acords amb el Departament de Salut. Entre els centres afectats hi ha l'Hospital de Palamós, on diferents especialitats s'han sumat a aquesta protesta. Canelons, entrepans, paella, cargols, mandonguilles o tàrtar de fuet són només alguns dels exemples de les tapes que es van encarregar d'omplir el passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses amb motiu de la celebració d'una nova edició de la Tipat de Tapes. Enguany, per motius de seguretat, s'ha hagut de traslladar d'ubicació, però tot i aquest canvi s'han registrat unes xifres semblants a les de la darrera edició amb més de 5.000 tiquets venuts. La confraria de pescadors de l'Escala i l'Ajuntament porten la sardinada popular fins a la riba. Una jornada de promoció del peix blau i reivindicació del sector que ha anat amanida d'havaneres amb el grup escalenc Udeig de Mar. El Club Natació Banyoles ha demostrat una vegada més la seva hegemonia en el rem català. Els del Pla de l'Estany s'han imposat amb molta claredat al Campionat de Catalunya celebrat a l'Estany de Banyoles, on han pujat 69 vegades al podi amb 32 medalles d'or, 23 de plata i 14 de bronze. Montilivi va viure una llarga i intensa roda de premsa parlant de tot tipus de temes. Un d'ells va ser el de la campanya d'abonaments que l'entitat anunciarà en breus i on s'espera la continuïtat de tots els socis i abonats. En aquest sentit, caldrà veure la seva resposta per valorar si es mantenen les grades supletòries, unes condicions que s'ajustaran a la nova categoria, tot i la confiança plena del club per no haver de retirar-les.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Señora, ¿el señorito usa calzoncillos cortos o largos?
1: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li que vols a la terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al Centre Comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilasacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Hola, quina passada, quina passada. Avui també és un dia estupendo, eh? I és molt bonic tot això. És una passada perquè, bueno, és tan senzilla. Una abraçada a tots.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants...

0: i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associades a la calor a Espanya, una xifra rècord que ha convertit aquest mes en el més letal per les altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que ha presentat la ministra Mònica García.
2: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
1: Al mes de maig els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, és a dir, al País Basc, Astúries i Galícia.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
2: Ja ho sé.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Les darreres imatges de satèl·lit Meteosat mostren sistemes frontals que des de l'Atlàntic tendiran a acostar-se i deixar més nuvolositat, algun petit plogim sobre Catalunya i ajudaran també a reactivar alguns ruixats durant les tardes, especialment cap al nord del territori. Això és el que ens mostra el mapa geobàric. Però un cop hagin passat aquests sistemes frontals, que més o menys ens arribaran fins dimecres, doncs a partir d'aleshores l'anticicló s'estendrà, guanyarà protagonisme i a temps sembla que es mantindrà força tranquil la resta de la setmana. De moment, però, estem veient temperatures que han pujat i força, superant els 34, 35 graus en zones de ponent, però la temperatura serà sensiblement més baixa a tot el territori. Amb nuvolositat que serà més abundant cap al nord del país, pot haver-hi també algun ruixat cap al nord-oest, altres punts del terç nord del territori, i a partir de mig matí o final del matí poden aparèixer alguns primers ruixats en creixement de nuvolades en zones de l'interior del quadrant nord-est, Pirineu i Prepirineu, especialment cap al sector més oriental, i en aquestes àrees doncs podríem parlar d'alguns ruixats que podrien ser una miqueta més intensos. Més sol cap al sud, cap a ponent, i amb temperatura que, com comentàvem, clarament més baixa. Un descens de la temperatura que de cara a dimecres tindrà protagonisme. Dimecres al matí, de nou, creurà un petit sistema frontal que podrà deixar més núvols entre la matinada i el matí, també possibilitat d'algun petit plogim, i de cara a la tarda, algun ruixadet aïllat en zones del quadrant nord-est. Però dijous, divendres i a cara els pròxims dies, sembla que aquest anticicló guanya protagonisme, per tant, més sol, però també temperatura més alta. És tot d'augment, ho deixem aquí.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%, i lots estalvi. A més, amb la targeta client, podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Novita, Ràdio Vilasacra, tot un invent. Soc Doraemon i el sé de ben cert.
11: Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al castell de Miravet, la cartoixa d'Escala Dei, al castell monestir d'Escornalbou i al reial monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 99.
4: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
2: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
7: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'arissó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegir el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia hem pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oraneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
6: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
8: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Ja! Jo! Aquí!
4: Hola, bon dia. Estic pintant una piscina i estic fins als collons. Bueno, gent, ja ens veurem. Adéu!

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
5: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 20.

0: Avui podem dir-vos que tenim un equip de gent magnífica, un equip de gent entregada, treballadora, que costa fer-la, costa construir aquest equip que tenim, però que a poc el anem fent. Un equip de gent que està ple de coses per oferir-vos dia a dia a través del dial 107 de la freqüència modulada o bé de la nostra web a tot el món. Els que som, som els que hem de ser. Ni més ni menys. Clars i catalans. A tots, moltes gràcies. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Xavier, bon dia.
0: Que havies anat a buscar la raïm?
1: Anat a obrir una ampolla de cava, tu, que ja ens convé, eh?
0: Bueno. Jo m'imagino que has begut cava aquests dies.
1: Una miqueta.
2: Atenció a la passada del Ronaldinho, és boníssima.
3: Per la restauració nacional de imagen de Catalunya, solo tenemos que hacer un esfuerzo.
2: Bueno, estan fora del joc, dintre de l'àrea, tu aguanta la pilota, tot xuta i tot.
3: Para la restauración de la imagen de Catalunya, solo tenemos que hacer un esfuerzo.
2: Mora!
4: Mare de Déu.
5: Han començat malament.
2: Perdó. Que ha rebut Messi.
5: El què?
2: Una carrera i això és perillós.
6: Va bé.
2: Entra a la frontal.
7: A l'altre cantó.
2: Toca per Eto'o, entra a l'àrea.
7: Escolta, això se m'ha parat amb rellotge, aquí no és.
3: Para la restauración de la imagen de Catalunya, solo tenemos que hacer un esfuerzo.
2: El xut Eto'o!
8: Gol!
9: No et canses.
10: Bueno, ens anirem.
3: Para la restauració de la imagen de Catalunya, solo tenemos que hacer un esfuerzo.
11: I aquesta és la història.
12: Sensacions Cap 25. En un momento dado, en la emisora que todos escuchamos.
13: Hola, molt bon dia.
14: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
15: Quina il·lusió sentir-te.
16: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
17: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
14: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
17: Veig el lluentor que fa permet ser un dia maco. Ara vindran els ais i ulls.
14: M'ho imagino.
18: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
14: Petó!
18: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
19: Cada dia fem un pas endavant.
16: Bueno, pots comptar.
14: Molt bé, doncs.
20: És K25. K25.
21: L'orella.
22: A partir dels 40 anys, la pèrdua de calci s'accentua especialment si la ingesta d'aquest mineral no és l'adequada. Per ajudar-te a aconseguir de forma natural i quotidiana el calci que el teu organisme necessita, és aconsellable la pràctica d'exercici físic. Prendre el sol de forma moderada perquè activa en la pell la producció de vitamina D, que afavoreix una millor absorció del calci. Evitar mals hàbits, com l'alcohol i el tabac, i fer una dieta equilibrada i variada que incrementi el consum diari de llet o que incorpori el consum de llets enriquides amb calci, perquè aporten fins a un 35% més de calci que una llet normal i vitamina D.

0: confirmat.
1: Original?
2: Sí.
1: Única?
2: Sí.
1: Creativa?
2: Sí.
1: Entenedora?
2: Sí.
1: Divertida?
2: I tant.
1: Intel·ligent?
2: Molt.
1: Innovadora?
3: La principal.
4: A més...
5: Sensacional.
4: Ei, a l'Alt Empordà.
2: Sí. Ah, quina sort.
6: Un espai de 5 estrelles.

0: Dice que era un matrimonio catalán y ella le dice, el diu Jordi, diu, llévame al cine. Diu, ¿otra vez? Diu, es que ahora es sonoro. Todos aplaudimos que no son de aquí, ¿eh?
1: Encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi. I la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
2: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.

0: Els salmons tornen del mar al seu riu natal per reproduir-se. Els salmons adults viuen a les profunditats de l'oceà Pacífic. Tenen un potent sentit de l'olfacte i recorden l'olor del rierol on van néixer. Durant el procés de reproducció, el salmó adult es reajusta a l'aigua dolça i comença el viatge a contracorrent fins al seu rierol natal. Com solen estar acostumats a veure aigua salada, una vegada que tornen a l'aigua dolça, els salmons tendeixen a inflar-se, la qual cosa els obliga a produir grans quantitats d'orina. Els seus estómacs es demacren i deixen d'alimentar-se. Aquest buit els deixa més espai per l'esperma o els ous. El salmó mascle arriba primer i comença a apoderar-se dels territoris. Quan la femella arriba, comença el procés de reproducció. El salmó femella allibera entre 2.000 i 10.000 ous de color taronja de la mida d'un pèsol. El salmó mascle allibera l'esperma a l'aigua i els ous es fecunden. Els peixos adults moren unes setmanes després del procés de reproducció.
1: Informació, música, entreteniment.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
10: Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
11: La xarxa.
12: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
13: Al costat del mar, a Arenal Restaurant, gaudint del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Soc en Jordi Ramon i ara us llegiré el meu poema. Rosa de Sant Jordi, rosa de verdissa, blanca i punxadissa, abril fas que recordi, Sant Jordi va arribar, el drac es va enfrontar i ell el va matar. La princesa es va salvar. Jo, com bon cavaller, i cada 23 d'abril regalo un roser a una noia humil.
4: Des d'aquí, carícies d'amor.

potència la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica el diari El País. Entre els encobridors hi ha l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. La investigació apunta que l'opacitat de l'Església sobre aquests casos no només es manté, sinó que s'agreuja. Dins de la setantena de diòcesis consultades pel rotatiu, la majoria s'han negat a donar informació i només 3 han respost totes les preguntes i no ho han fet parcialment. Segons El País, s'haurien encobert un de cada 10 casos protagonitzats per 159 pederastes.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: és amb mi.
1: Quan arribem, quan
2: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fessin un accident perquè has passat de la ITV. La ITV és

0: tarda, reserva et lloc al 872-22-21-20.
1: Mare meva, quin somni!
2: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una olotina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els inuits. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
5: Perdona?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els oceans, ja ho saben, cobreixen més del 70% de la superfície de la Terra. Són la font de la vida, produeixen almenys la meitat de l'oxigen del planeta i regulen el clima global. És per això que cuidar els oceans i els mars és fonamental. En aquest sentit, la Generalitat invertirà més de 3 milions d'euros per revertir la degradació del fons marí de Catalunya. Ha posat en marxa un pla estratègic per intervenir en un terç del litoral català fins al 2030. A Girona, Joan Sisquella.
2: La Unió Europea ha fixat el 2030 com a termini per actuar en el 30% com a mínim dels espais degradats i per complir l'objectiu la Generalitat ha iniciat un pla pioner de preservació i restauració. Es centrarà en ecosistemes submarins bàsics per la biodiversitat, les algues, les praderies de fanerògames i els fons de coral·ligen. Es basarà en les exploracions que han començat a la Costa Brava i que durant els pròxims mesos es faran en un total de 40 punts del litoral català. La prioritat és la preservació, però les primeres prospeccions han confirmat la regressió d'algunes espècies. Per això, segons una de les tècniques del projecte, MarTur, hi haurà indrets on l'única solució serà la restauració.
3: Al final és per identificar quines poblacions necessiten de conservació i un cop la conservació potser ja no és suficient, recórrer a la restauració.
2: Més enllà del 2030, el Pacte Europeu pels Oceans fixa el 2050 com a termini màxim per la restauració completa dels hàbitats marins i obliga també a reduir l'impacte que generen, per exemple, la massificació de banyistes, la nàutica creativa o la pesca.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Treballarà. Per què fumes?
7: Pa fer-me xula.
6: Pero tú sabes que fumar es malísimo.
7: ¿Eh?
6: Si fumar es malísimo.
7: Da igual.
6: ¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco?
7: No, pero si lo hago para hacerme chulo, para ligar.
6: ¿Y ligas?
7: Sí.
6: ¿Se liga fumando?
7: Yo lo he intentado y me ha salido.
6: ¿Cuántos fumas?
7: Un paquete.
6: Pero no te pases, Víctor.
8: ¿Qué dices?
6: Pero Mercedes ya, oye.
8: ¿Qué tal, tía?
6: Tienes que prometerme que vas a cambiar.
7: Vale, cambio.
6: No, vale, cambio no.
9: I parlant d'emocions.
10: 94.
11: Respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire. Perfecte, així.
12: Em trobo més bé.
13: Bé, no?
14: De llegenda. El Parc Natural de la Serra de Collserola s'integra a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès. És un parc molt transitat pels visitants, ja que es troba molt a prop de grans nuclis urbans. Ja ho era des de fa segles. Ho descobrim a través de la llegenda de Sant Medir. Què hi ha de realitat i de ficció darrere d'aquesta història? Durant el domini romà de Dioclecià, cap allà a l'any 303, els cristians eren molt perseguits. En veure's amenaçat, el bisbe Sever de Barcelona va decidir fugir cap a Sant Cugat. De camí, a la vall de Gausac, es trobava un pagès, de nom Medir, plantant faves. El bisbe, decidit a morir per la fe cristiana, li va explicar el motiu de la seva fugida i li va demanar que, en cas que algú preguntés per ell, respongués amb la veritat. És a dir, que el religiós havia passat per aquell indret mentre ell sembrava les faves i que de ben segur el trobarien pocs metres més avall. El Roseli Padró és un enamorat dels mites i les llegendes. Queda reflectit al seu llibre Mites i llegendes de Sant Cugat. Benvingut, Roseli.
15: Hola, què tal? Com estem?
14: Explica'ns, què té de cert o de real aquesta història, aquesta llegenda?
15: Bé, és una història real, em pregunta, doncs, sí i no. És una barreja d'història i de llegenda.
14: Clar, sens dubte, les llegendes ens ajuden a comprendre coses que van passar en el passat, posant-hi després una miqueta d'imaginació. Però què hi ha de cert, aleshores, en aquesta història?
15: Cert. Les llegendes ens ajuden a completar la història. Però també és veritat que les llegendes poques vegades arriben senceres fins a nosaltres. Sempre en queda algun tros pel camí o si n'hi afegeix un pam més per alguna banda. És l'imaginari popular que les modifica, les estira, les arronsa, de manera que quan les explica i les transmet, doncs hi afegeix o en treu coses. Sé que existeixen diverses versions d'algunes de les nostres llegendes del Vallès i també a diferents llocs de Catalunya, però estan tan arrelades i algunes ens les hem apropiat tan sàviament que ningú no diria que no fossin de casa nostra.
14: I costa acabar sabent quina part és certa i quina no, però sí que ens ajuden, si més no aquesta, a conèixer part de la història de la civilització romana. Com van influenciar els romans al parc?
15: En temps de l'Imperi Romà, el territori de Sant Cugat del Vallès es trobava a prop de la Via Augusta, que, procedent de Roma, passava per Tarraco i s'endinsava cap al sud de la península. Però hi havia també un pas, una via secundària, que unia Egara, l'actual Terrassa, amb Arsino, Barcelona, passant per la Serra de Collserola, però on els romans passaven per la fortalesa coneguda com a Castrum Octavianum, ara dit al monestir de Sant Cugat, i això va passar i era en temps de l'emperador César August, o sigui que estem parlant l'any 27 abans de Crist. Per tant, el parc va ser lloc de pas, i pel que fa a Sant Cugat, la vila va evolucionar entorn del centre econòmic del monestir.
14: I tornant a la llegenda, Roseli, tenim a dos herois, que són el bisbe i el pagès,
2: però no sé si hi ha un dels dos que sigui el veritable heroi de la llegenda, perquè al cap i a la fi representen a dos antagonistes. D'una banda, el poder, seria el bisbe, i de l'altra, el poble, encarnat pel pagès.
15: Efectivament. D'una banda, el bisbe Sever, que s'escapava de Barcelona perseguit per Dacià segons ordres rebudes per l'emperador Dioclecià, és un dels protagonistes. La llegenda explica que el camí, a l'indret on hi ha l'actual ermita, hi trobà Medí, que plantava faves. El veritable heroi i protagonista, per mi, i jo crec que la història ho ha demostrat i fins al dia d'avui, és Medí, que és qui va contactar amb el bisbe i després amb els perseguidors, i fou la víctima més innocent, però la que més ha transcendit al llarg de la història.
14: Quan el bisbe va marxar, les faves van començar a créixer i florir de manera miraculosa. Els romans es van pensar que el pagès se'n mofava i que protegia el bisbe. No van trigar a capturar en Sever, i més tard en Medí com a còmplice, i els martiritzaren a tots dos fins a la mort.
2: Medí acaba molt mal parat en aquesta llegenda. Quin aprenentatge o quina lliçó en podem extreure?
15: Ràdio. Hi ha moltes coses que sí que se'n poden treure. Sobretot el de Sant Medí, que era un pagès honest, que va dir la veritat, diguem-ho així, que era un home que s'estimava el poble, que després ha estat molt venerat, reconegut i celebrat. Per tant, sí, sí, en podem treure moltes vivències, perquè era un home honest, un home senzill, com han estat en general tots els pagesos de Catalunya. Tot i que en molts llocs fora de Catalunya i també a Catalunya tenen per patró un altre sant. I per tant, què podem fer amb tot això? Doncs nosaltres, aquí a Sant Cugat, continuem tenint el patró, que és Sant Medí.
2: Deies que Sant Medí és l'heroi i representa la honestedat, però els antagonistes en aquest cas són els romans. Per què són ells aquí els dolents de la història?
15: Sí, la llegenda, tal com ens ha arribat i se'ns explica, en Medí el van matar a cops d'espasa i a Sever li van clavar un clau al cap. Això ho van fer l'exèrcit romà. Per això encara avui se l'invoca com a protector del mal de cap. I no en tingueren prou els romans, que també van prendre quatre clergues coronats que allí s'estaven, en aquest cas a vora del monestir, i els varen ferir i assotar greument a cops de corretges i armats de ploms. Està clar que aquesta història llegenda està escrita des d'una perspectiva i visió totalment cristiana. Per tant, té sentit i s'ha d'entendre des d'aquesta òptica.
2: Perfecte, Rogeli. I quan pensem tots nosaltres en Sant Medí, ens venen al cap les cercaviles de molts pobles, els carmels que es llencen. Què celebrem a partir d'aquesta llegenda? Quina vinculació hi ha entre això que jo ara et deia i la història que hem conegut?
15: L'any 1804, ja, segle XIX, es crea a Sant Cugat la Germandat de Sant Medí, que fou la primera colla que cada 3 de març anava a l'ermita amb la bandera i acompanyats de músics i forces santcugatencs i també veïns de la zona, de Rubí, de Cerdanyola, Montcada i Ripollet. A partir d'aquests esdeveniments, molts pagesos varen confiar en el sant i solien visitar l'ermita per demanar-li protecció. Durant l'edat mitjana, els pagesos de la zona el tingueren com a patró. I enguany, encara, quan és Sant Medí, cada 3 de març té lloc l'aplec de Sant Medí i les colles de Barcelona i Sant Cugat es troben en la celebració i ho fan, doncs, amb sardanes, aixecada de castells i també molta gent que s'hi queda a dinar.
2: Rogeli Padró, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat una mica més a aquesta llegenda i per haver deixat clar que les llegendes estan vives i que les que duren com aquestes s'adapten als nous temps. La llegenda de Sant Medí ha perdurat al llarg dels segles i és un homenatge al nostre heroi, Sant Medí, que habitava un parc de llegenda, el Parc Natural de la Serra de Collserola. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: simplement brutal.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Lab, el futur de la música.
4: Gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ara escolteu l'altra ràdio.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les diarrees, el dolor abdominal, el sagnat rectal o la urgència per anar al bany són els símptomes més coneguts de les malalties inflamatòries intestinals, però n'hi ha d'altres que no es verbalitzen i s'amaguen perquè socialment són incòmodes, però incideixen fortament en la salut mental i emocional dels malalts. Doctora Marta Calvo, digestòloga de la SEP.
2: Hay otros síntomas de los que se habla menos y que impactan mucho en la calidad de vida, como sería la fatiga. También síntomas o consecuencias difíciles de verbalizar, como sería la incontinencia o escape involuntario de las heces, la alteración de la imagen corporal o cómo afecta la enfermedad a la sexualitat i a les relacions personals.
1: Sense oblidar l'estrès que causa l'alerta permanent, d'aquí que una de les prioritats dels professionals és que l'abordatge terapèutic ha de ser més integral.
2: Hemos avanzado muchísimo en tratamientos, pero todavía existen carencias importantes. La salud mental todavía no está integrada de forma estructural en muchas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal.
1: En aquest sentit, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva recorda que darrere les analítiques i les colonoscòpies hi ha una persona intentant viure i conviure amb una malaltia crònica.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Actualitzem.
0: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: I parlant d'emocions.
11: 67.

El domino va néixer fa 1000 anys a la Xina. Alguns relats històrics han rastrejat l'evidència de l'existència de les fitxes de domino fins a un heroi soldat anomenat Hung Ming, que va viure entre els anys 181 i 234 després de Crist. Altres historiadors, en canvi, creuen que el seu creador va ser el mestre Quang Tai Kung, que va viure al segle XII. Tot i això, l'enciclopèdia xinesa testifica que les fitxes de domino van ser inventades per un estadista que va viure a l'any 1120. Es diu que aquest estadista va presentar la idea a l'emperador He Sung. Un cop rebuda l'aprovació de l'emperador, el joc hauria estat distribuït a l'estranger mitjançant una ordre imperial durant el regnat del seu fill. No obstant, altres historiadors asseguren que aquest text es refereix només a l'estandardització del domino a la resta del món i no a la invenció del joc en si.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Petits canvis per menjar millor. Recomanacions que t'ajuden a triar l'opció més saludable. La teva alimentació és important per gaudir d'una bona salut. Triar opcions saludables és possible. Petits canvis per menjar millor. Més fruita i hortalisses. Llegum. Fruita seca. Vida activa i social. Canvia aigua. Aliments integrals. Oli d'oliva verge. Aliments de temporada i proximitat. Menys sal. Sucre. Carn vermella.

0: ultraprocessada. Aliments ultraprocessats. Petits canvis per menjar millor. 061 CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Senyores, senyores...
3: L'anàlisi.
4: Bon dia, Josep.
5: Bon dia, Xavier. Què tal, com anem?
4: Bé, no?
5: Molt bé, molt bé.
4: Tela, no, avui?
5: Avui sí.
4: Has dormit o no?
5: Avui sí que...
4: Pues prepara, perquè avui tela, eh?
5: Avui hem d'estar despert.
4: Vols que et faci 5 cèntims?
5: Vull que em facis un cafè i els 5 cèntims.
4: Sí. Si et dic desperta't, què tal?
5: Home, que cobri els ulls, no?
4: Bé. Si et parlo de por, et dic miedo. Tu tens por? T'agrada la por?
5: Home, no massa. La por no m'agrada massa. No m'agrada la por.
4: Te'n recordes les trucades de la Moncloa de la setmana passada?
5: Home, com no me n'en recordaré.
4: Hem de saber com està el tema o no?
5: Sí.
3: L'anàlisi.
4: Tu saps parlar anglès?
5: Sí, very well.
4: Molt bé. I tu saps que d'emissores de ràdio n'hi ha moltes?
5: Ah, sí.
4: Ràdio Sexo et sona?
5: No.
4: No.
5: Existeix.
4: Bé. Sí.
3: L'anàlisi.
6: Oh! S.

0: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar?
1: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
2: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.
3: Ara escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina,

0: millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i amb paciència podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues, no voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada. Hola, sabata esbotzada. Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però, i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.
0: Ràdio Vila-sacra.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: A la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: I parlant d'emocions...
2: 25.
1: Epa!

0: me creer.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: I parlant d'emocions.
4: 68.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que per una mica de força comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any del que ho era un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 2026 és lleugerament inferior al precedent. Durant els tres últims mesos del 2025 la pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat es va superar l'11,5% d'augment de preu.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
3: És versió o no, tu què hi dius?
2: Endavant!

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola. Les lleis estan molt lais, eh? Molt lais, eh? I la policia se les està veient de tots colors amb moltíssima gent que no fa les coses com té que fer. És així. És perquè és que cada dia sents un assassinat, eh? És raro a la setmana que no hi hagin dos o tres, eh? És una pena, eh? Entre els marits maten les dones i els altres que maten els altres. O van a robar. O és que és un, és això, amb un arribat. Estem a l'oeste ja, eh? Per favor. És que jo, vamos, jo no havia sentit mai tants morts com ara se senten. No ho entenc, o és que abans no hi havia tanta informació. No ho sé, però vaja, jo crec que no, eh? Vinga.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

Possiblement no ens hauria d'estranyar a aquestes alçades de la vida que de les cavernes i els garrots de la prehistòria, de l'edat de pedra, dels cavalls i les espases de l'edat mitjana o de les pistoles i les bombes més recents haguem arribat a l'armament nuclear i els drons d'avui dia. No ens hauria d'estranyar que la realitat del món actual estigui dirigida per personatges que porten la humanitat al caos dins d'un planeta que mostra ja clars símptomes d'estar fins als nassos dels humans. I és que entre guerres, destrucció, morts d'innocents i interessos, no ens hauria tampoc d'estranyar que el mal, que no té cap límit, s'imposi al bé, on el límit és no fer mai el mal.

Quina és la solució a aquest futur incert i desolador? No tinc ni idea, però el que no és de rebut fer és posar-nos a plorar en un racó i estar patint 24 hores al dia.

0: El que sí, potser, ens convindria és utilitzar el cervell a l'hora d'escollir les majories. Potser que, en definitiva, són les úniques capaces de canviar l'actual rumb. Saber triar i evitar allò que fins ara no ens ha portat res de bo. Mentrestant...
1: Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí.
0: Tot ben organitzat, ben confeccionat, a la seva hora, amb la seva mesura estudiada, per donar-li al cervell estabilitat emocional, cultura i benestar, tenint en compte, a més...
1: Entreteniment, música, humor, curiositats...
0: D'aquesta manera evitarem el neguit constant del nostre cor, estabilitzarem la nostra raó i potenciarem millor la nostra resposta humana davant tant de terror i tant de mal. Tot això...
1: I la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.
2: Bar Venècia de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors.

0: Cuina amb la Maria.
1: Bueno, ara farem truites al forn. Truites, bueno, vull dir peix, aquell, les truixes. No sé si en català se'n diuen truites, suposo. Bueno, les netejo, que és clar, com se suposa això. Ben netes i ben escorregudes. Després les poso com una plata per anar al forn, una plata planera, i hi trinxo pel cimall, una mica de tomata i una mica de pebrot vermell, no gaire. Tot trinxat pel cim. Primer hi poso l'oli posat pel cim i una mica de sal i una mica de pebre. I després això, els alls tallats, ceba no n'hi poso, una mica de pebrot i una mica de tomata, tot pel cim. Això, com que és així amb una plata planera, ja no es té pas que remenar res. Ah, i un ratxalet de vi blanc, un ratxalet de vi blanc i una mica de llet. I després, bueno, cap al forn, que el forn sigui calent i està molt poca estona. Ja es veu, perquè hi faig uns talls en el peix, així com unes esquerdes, i quan allà s'hi fica la substància, doncs, del que s'hi posa. I quan aquells talls són molt, ja es van obrint, de la manera que s'està coguent, ja es veu, quan es cuit, triga molt poquet. Si el forn és calent, el peix de seguida es cuit.

I llavors agafar la cullera i una mica de mateixa salsa que hi ha en la plata del suc aquell, tirar-ho pel cim i ja està, ja està el peix cuit, no hi ha res al món tan ràpid.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.

0: perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge. Aquest és el resultat de la macroenquesta que es va fer en una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'han fet més de 10.000 enquestes amb aquest resultat. Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
3: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatori pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge. Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: Què necessites avui?
3: Ep, famílies, ja falta menys per l'estiu. I per a les colònies de la Fundació Pere Tarrés. Les colònies de sempre, però també amb novetats, com les de cinema o les de Tria la teva aventura, un nou format que adjunta diferents colònies en una. Dies de natura, d'aprenentatges, d'activitats i nous amics. Les colònies, colònies. Literal, trobeu la vostra a peratarrés.org/colònies.
4: Digue'm.
5: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila-sacra, sempre amb tu.
2: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí. Eternament.
6: L'opció dels que en saben.

0: Fem salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
2: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
3: Encara no tens el teu Marcelinus?
4: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
3: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
4: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
5: Ara toca calma.

0: simplement brutal.
1: La música, seleccionada al detall, per estils i el seu moment i horari. La modèstia, que no sigui ni falsa ni petita. El gust, cadascú segons les seves capacitats. I el dia a dia, amb la millor de les sorts.
2: Només cal fer servir el sentit comú.
1: Senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya lidera a Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per parar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Es tracta d'una operació poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. L'assaig s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Mònica Mas.
2: Per ara s'han operat dos pacients amb èxit i ja s'estan seleccionant el tercer i el quart. L'estudi de moment no avalua els resultats a llarg termini, sinó la seguretat d'aquesta intervenció. Darrere de l'Alzheimer hi ha una acumulació de la proteïna beta-amiloide al líquid del cervell que, amb l'edat, alguns ganglis linfàtics deixen de drenar activament i s'acumula aquesta proteïna danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació ajuda a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
3: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, que la fem amb microscopi, amb unes sutures molt petitetes, però és poc invasiva pel pacient. Vol dir que dura unes 3 horetes i que el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
2: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
4: És la manera de comportar-se, la manera de hablar. Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener, porque se quedaba y hacía las cosas, escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no es que decir que hace 3 meses nada más, que hemos notado la diferencia, sí.
2: L'assaig està pensat per 10 pacients i més endavant es faran més estudis per avaluar l'eficàcia d'aquesta cirurgia per frenar la malaltia d'Alzheimer.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.
1: Moments d'òpera. Els dijous a la una

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Escolta.

0: canviem radicalment de qüestió.
1: Què diu el carrer? Sortim al carrer a posar remei a una de les incorreccions més populars de la nostra llengua, als barbarismes. Pistatxo.
2: Sí, que sí que me la sé.
3: És que no sé com se diu.
2: Hòstia, que sí que m'ho sé. Tio.
1: Festuc. Molt bé. Calderilla.
2: Les sentiments.
4: Les monedetes.
2: Xatarra.
4: Xapetes.
2: No,
3: Xavalla.
1: Molt bé. Golondrina.
2: Lo falsió... No.
3: Fuà.
2: Ni idea.
5: Uraneta.
1: Molt bé. Sacacorxo.
2: Treus. Suro. L'obridor.
1: Llevetap. Llevetaps.
2: Jo li dic obridor.
1: Llevetaps.
2: Hòstia, pues aquesta era fàcil, eh?
1: Tatxar. Tatxar un text.
2: No és tatxar?
1: No.
3: No, és que no ho sé. Ara m'agafes en fred.
2: Esborrar... Ratllar.
1: Ratllar... Sí, ratllar, perfecte.
2: Vale.
1: A que no sabíeu que calderilla era xavalla? Doncs a partir d'ara només vull sentir xavalla. Déu-n'hi-do!
6: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
7: draca, draca. Superfestassa.
8: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
9: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
7: Superfestassa.
10: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
11: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
12: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
13: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digicristal.
14: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
15: Més informació, 972 50 75 23.

0: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
1: És?
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Això és...
3: És meravellós.
4: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: Поличика, пика, паярика, кама, толта и бакарика, батанисис, поличикс, пикс, паярикс, кама, толта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: On et ve de gust que anem a dinar avui?
10: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
9: I això?
10: Cal saber triar en temps estranys.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Hola, bon dia, em dic Maria i avui recomano un llibre que es diu Encanto. Parla d'unes nenes que viuen moltes aventures. L'aventura que més m'agrada és la de que la germana petita es perd al bosc i la troben al final.

0: Topic. Talent. Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
2: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Sintonia, nosaltres sí que ja donem pas a saludar el cuiner de la ràdio, en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què tal? Preparats a fer una cassoleta?
1: Sí.
0: Escolta'm, cada dia fas cassoletes, tu, o no?
1: No.
0: No. Molt bé, avui què ens proposes fer?
1: Avui farem un, ja que és el temps, farem un conill amb un iatus.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs parlem una mica dels conills, Ventura, que són un grup de la família dels mamífers i dels leporits que no es corresponen en cap tatxona. En particular, el terme conill és un nom vulgar i els animals que s'anomenen conills es reparteixen en 10 gèneres. És a dir, hi ha gent inclús que té conills d'aquests que comprem per menjar, que els atenen com animals mascota.
1: Animals mascotes.
0: Quina pena, no?
1: Com hi ha el conill porquí, que també es menja.
0: Què dius ara?
1: I tant.
0: Ai, pobrets, no?
1: Sí, sí. Però, esclar, sap molt de greu perquè, esclar, un conill porquí, almenys si tens criatures, està enamorada del conill. I més falta que vagi el coní després.
0: Mare,
1: que hi ha molta gent que no menja coní. Bueno, pensem una cosa, a vegades no menja el coní perquè hi ha molta gent que es pensava que era gat.
0: Sí, perquè a través de la guerra deien que es menjaven els gats,
1: sí, i tant que sí. No, veritat. I poder jo, que ho sàpiga, no n'he menjat.
0: Sapiguen-t'ho.
1: No em menjaria. Sapigant-ho, no em menjaria. Potser m'ho he menjat sense voler.
0: Jo, és un tipus de menjar el conill que, encara que no vulgui, Ventura, sempre me ve la idea del meu gat, no? Que quasi
1: sí. Sí.
0: Me dóna una mica de repelús.
1: Jo, que és bo, el conill. Sí.
0: Bé, hem de dir que el conill és una carn que està emprevada i prové d'animals seleccionades per a producció càrnica i que produeixen de granges de selecció. També hem de dir que el coní és un tipus d'animal que porta doncs una gran quantitat de vitamina A, cosa que és molt difícil de trobar amb algun altre producte. Anem cap a la recepta, Ventura?
1: Anem a la recepta.
0: Vinga, va.
1: Vinga, començarem. Posarem un coní, un parell de moniatos, una ceba, una tomaca, una pastanaga, sal, pebre i oli, un got de vi blanc. I després farem amb els fetges, o sigui, farem una, per fer una picada amb carquinyolis, ai, julivert i el fetge del coní.
0: Carquinyolis, escolta, em sembla que en Can Benú me'ls havies enamorat, sí, els carquinyolis, eh?
1: Sí, bueno, també hi pots posar ametlles, abans de carquinyolis hi posar ametlles. Vale. Passa que escala l'ametlla per recanjar-la més cara,
0: sí,
1: doncs per fer una mica fas amb una mica carquinyoli. Hi ha gent que posa una galeta maria, posem en el cas, per la mateixa picada.
0: Sí, per això del carquinyoli sí que molts de temps enrere tenien a vegades carquinyolis a casa, només purament per fer les picades.
1: Les cuiners de Sils per recanjar-la fan servir el carquinyoli. Fan servir bastant el carquinyol.
0: Molt bé, tots aquests ingredients, vinga, com ho hem de fer?
1: Després, fregim el conill tallat a tallets petits.
0: Per exemple, l'espatlla també la tallem per la meitat,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, jo tallo per la meitat, l'espatlla ho tallo. Això que és maco, jo allà agafo l'espatlla, que és el que agrada quasi més. Però la tallo per la meitat. Tallo per la meitat i tot fregit, talls petits. Com fas el sofregit, que fas el xup-xup, i tires l'aigua i tires el vi que vagi fent el xup-xup.
0: Que vagi fent.
1: I després, la pastanaga la pots bullir una mica.
0: Val.
1: Fes una mica bullida.
0: Tallada?
1: Sí, tallada a quadros. I el moniato, també tallat, també es fa el tallat, es fa a quadros petits, a talls petits, es fregeixen una mica. També pots fregir una mica la pastanaga, si vols, i després posar amb el coní, que vagin fent el xup-xup, i ja està, a mi si és fàcil.
0: És a dir, tot junt, al moment del xup-xup del sofregit.
1: Primer que vagi
0: alhora...
1: Primer que faci el xup-xup amb el coní, que es cogui una mica.
0: Sí, sí.
1: De fet, el coní el fregeix una mica, també.
0: També, és a dir, que tot això quasi que n'estàs dient de poder-ho afegir, tu prefereixes afegir-ho una miqueta, no posar-ho allà.
1: Una mica, posar-ho a la cassola, i després a la cassola fer el sofregit, posar el sofregit, que vaig fent el xup-xup, si poso el vi, i després, com ja ha estat fent el xup-xup en tot, hi posa la picada.
0: La picada. Escolta'm una cosa, Ventura, com fregeixes tot això? Hi poses una pols de farina o no?
1: Perquè
0: hi ha vegades que s'hi posa. No,
1: a vegades s'hi posa per espessir-la una mica,
0: sí,
1: per encoquerir la salsa una mica clara. Per exemple, si fas una vedella o si fas un estofat, així sí que és enfarinat. Però per exemple, com fas el d'allòs aquest, tant el curí com el pollastre, sense farina ho faig jo.
0: Sense farina.
1: Sense farina, jo ho faig així, eh?
0: De fet... Això, esclar, de fet, és pescar tot per espessir la salsa, no?
1: Espessir una mica la salsa. Si veus que la salsa, doncs, potser queda molt, molt clara, doncs fas una mica de... agafes una mica d'aigua amb farina, la faig una mica per espessir-la una mica.
0: Sembla mentida que la part del conill, la cuixa, és una de les parts que a mi...
1: costa el ser més grossuda, més forta.
0: I segons quin tipus... Perdona, Ventura. I segons quin tipus de conill, conilleja.
1: Sí. Ja, perquè són massa grossos. Són massa grossos, a vegades. Massa gros. Per regla general, esclar, tothom que em demana el conill, fixa't que tothom agafa l'espatlla,
0: sí.
1: La palatilla d'espatlla, perquè no sigui un pasto que no sigui un pasto, que et fotien 6 o 7 espatlles de conill.
0: Ah, doncs pues molt bé, no?
1: Boníssim.
0: Molt bé.
1: Conya, d'allòs, aquí a Hostalric.
0: Molt bé. I hi ha molta gent que també, i molts de llocs, que també venen la part de les costelletes només, solament sí. Si les volen posar segurament a l'arròs.
1: Les costelletes, no? És molt bona. I ara mateix, a veure, jo també, per dir, no és per fer la propaganda, però compro aquí a Tordera, a Can Torra, precisament, compro un conill, allò costelletes de conill,
0: sí.
1: I les faig rebossades.
0: Ui, que bones,
1: que
0: no?
1: Són boníssimes.
0: I això sol, no?
1: Això
0: no,
1: sol. Només rebossades i prou. Rebossades amb pa i, o sigui, amb la llet, amb la farina, amb l'ou, la farina i el pa torrat.
0: Això és com un delicatessen, eh?
1: És un delicatessen. Has de per fer allò un aperitiu, no ho pots menjar de totes maneres.
0: Escolta'm, Ventura, el moniato no li dona després un gust com el dolç en el conill?
1: Després has d'estar mirant la salsa i poses més una mica més de pebre i sal i la fas. Que després també, de la mateixa manera que m'has explicat aquest plat, abans de moniato pots fer amb patates.
0: Patata, també.
1: També fregida, tallada, cosat, i també pots fer i poses pèsol.
0: Ah, està bé.
1: Amb la patata. Però sí, amb el moniato no, perquè seria massa dolça.
0: Ah, val, el pèsol és dolç.
1: I el moniato és dolç. Per això faig el moniato, només el moniato sol. Que queda molt bé.
0: El moniato ha de ser tallat molt prim, perquè es com
1: no,
0: bé, no?
1: A quadros.
0: No,
1: a quadros. Talles com si fessis patata fregida, a quadros. No, patata fregida llarga, no.
0: Sí.
1: A quadros. A daus, més aviat a daus.
0: I poses, és a dir, al final de la cocció i d'aquest plat, és com potser el moniato estigui tou i potser la pastanaga estigui tova,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també, perquè hi fas, la fregeix una mica, ja t'ho dic, que la fregeix una mica, que també ho faig amb la patata, com faig estofat o coses així, la patata la fregeixo una mica, queda més bé.
0: Doncs del punt moniato, expliquem que el nom de batata indígena va originar després de la patata per cim el nom de moniato, que és una planta que es conrea per l'esputar-ne arreu tuberculosa, que és comestible i semblant a la patata. Generalment es fregeix i diu que s'escaliva també.
1: També. Ja, en escaliva és com si ho fessis al forn,
0: sí.
1: Fas moniato al forn.
0: O si ho poses a la llar de foc, queda ben negre, queda ben maco, no?
1: Queda ben maco. Però, esclar, és com si fessis que dius que fas allòs al forn, un escalivat.
0: Sí, sí, sí.
1: Que al final cau és al forn.
0: Sí, sí.
1: Que és el moniato al forn.
0: Diu que aquest ingredient es va servir moltes vegades per fer panellets, contes de patates.
1: Sí, aquest dia la dona va fer-ho. Va fer panellets de moniato boníssims. Molt bé, m'ha quedat molt bé. Pensa que el moniato, i encara actual, per mi, els moniatos d'ara, no sé, deuen ser diferents maneres, no són tan dolços com abans. Abans el moniato era dolç.
0: Molt, molt
1: era
0: dolç.
1: Era dolcíssim.
0: Jo no he menjat cap més, fa molts de temps, perquè jo tan dolç no m'agraden les coses. I ara potser sí que estan més...
1: Inclús ja, també el moniato mateix també el pots fer servir com si fessis patates fregides per acompanyament, també és boníssim. És boníssim, també. Queda molt bé.
0: Aquí a Catalunya els moniatos, a veure, és una menja molt típica de la tardor. Jo veig que hi ha molta gent que els agrada, especialment la castanyada de Tots Sants, que bé, tothom, no li falta el moniato, els panellets aquests, amb molt de sucre, que després tothom el sucre...
1: Les castanyes, moniato i els panellets.
0: Sí, sí, sí, escolta, amb el sucre per tothom anirem a l'aire, eh? I bé, hem de dir que la castanya forma part del programa Vitamina A, que doncs des del 2001 es va introduir aquestes variants de moniato ataronjat en països del continent d'Àfrica i d'altres indrets. Doncs bé, una quantitat nutricional del moniato que perdura i que és eficaç, doncs,
1: no,
0: com a dita.
1: I fixa-t'hi mateix com fan les castanyes, el temps de les castanyes, les fires de Girona, que ve, quasi totes les castanyeres tenen moniatos allà.
0: Sí.
1: I és una tradició i un, que ja hi lliga una cosa amb l'altra.
0: Sí, sí. Es veu que, bueno, ja és la tradició que aquí tenim a Catalunya. Ventura, recordem a l'audiència com se fa aquest conill de moniato i anem acabant.
1: Vinga, fem el conill, un parell de moniatos, la ceba, la tomaca per fer la, el sofregit, la pastanaga per estar i que es fregeix una mica, que inclús el pots, si la vols el pots bullir una mica i després tallar de quadros i fregida juntament amb el moniato.
0: Molt bé, això de fregir, jo m'agafo un cuill i m'ho prenc en compte.
1: El sal i pebre i oli i el got de vi blanc.
0: Molt bé.
1: Si no vols vi blanc, posa un reixet de conyac o un reixet, com si tinguessis, saps jo que sempre a vegades sobra una mica de cava de la festa i posa la cava, que també queda molt bé.
0: Ah, molt bé.
1: Hi ha molta gent que inclús hi posa cervesa.
0: Ara t'ho anava a preguntar, perquè el pollastre de cervesa és molt popular,
1: és molt popular. Vull també n'hi ha que posen el mateix abans de, per fer una mica el d'allòs amb cervesa.
0: Molt bé. Desventura, deixem aquest àpat aquí per avui, un àpat molt interessant per aquesta època. Gràcies per estar en aquests fogons i davantals i fins la propera setmana.
1: Molt bé, igualment, i moltes gràcies d'haver-me escoltat.
0: Home, esclar que sí. És un plaer, gràcies.
1: Molt bé.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio Alt Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: I parlant d'emocions,
1: 79.
2: Ràdio Vila-Sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, jote.
4: Catalunya informa.
5: Ràdio Vila-Sacra Empordà.
6: És informació.
7: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
8: Lucky Hasley no era el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
7: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
8: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
7: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
8: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida. I que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Silenci.
1: Caòtic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acro Kids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. CaoticWorldGirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
2: Bé, no?
3: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
6: Els calçots, sempre de Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio
11: Vila-sacra.
12: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
13: Hola, que també em sembla molt agradable, sí. Doncs sí, sí, sí, l'he trobada molt agradable, sí.
14: Deixa un missatge.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: T'explicaré una història.
17: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
18: La diferència.
19: Confirmat.
20: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
21: Ai.
22: I ara?

0: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
1: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
0: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC. Núria Pericas, pediatra i membre de la Societat Catalana de Pediatria.
2: La mortalitat infantil en els menors de 5 anys, 300.000 morts a l'any anualment, estan associades a contaminació ambiental. És prioritari allunyar els vehicles de les escoles.
0: Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem.

0: Els Mossos han detectat una dotzena de matrimonis forçats consumats a Catalunya des del 2019. En aquests anys també han identificat prop d'una vuitantena de possibles víctimes, segons dades facilitades pels Mossos a l'ACN. Només aquest any ja consten 6 casos, 2 matrimonis forçats, que s'han arribat a consumar, i 4 situacions en què la policia ha actuat per evitar-ho. Les dades encara no inclouen el cas recent de la menor de Navarra que hauria estat venuda pels seus pares a una família de Mollerussa. Els Mossos preveuen incorporar-lo com a cas consumat. Els matrimonis forçats es consideren una forma de violència masclista perquè la gran majoria de les víctimes són nenes o dones, tot i que també s'han detectat alguns casos de nois obligats a casar-se. Més de la meitat de les víctimes són menors.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.

0: Servei de Socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega el lloro del veí del cinquè que torni a casa perquè ha quedat la gàbia buida i tota la bossa de pinso del lloro se l'està menjant el gat, que per alguna raó estranya s'està tornant lloro i es tanca cada nit a la gàbia on es columpia amb les cançons que sonen per Ràdio Vilasacra.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: A tu, com t'agrada menjar la vedella?
1: Molt fàcil, vedella, la planxa, amb una miqueta d'all, així de simple.
2: Bueno, a mi no m'agrada la carn amb salsa. La cuino molt crua, volta i volta.
3: Volta i volta, poc feta i amb una mica de sal.
4: També a la planxa, volta i volta i una miqueta de sal i punt.
5: A la planxa, amb verdures al costat o amb alguna salsa de formatge o de bolets.
6: Als meus fills s'agrada l'arrebossada, l'escalopa i també a la planxa.
7: Jo la preparo amb hamburgueses, també la faig a la brasa.
8: La vedella m'agrada més poc cuita, però si amb salsa o algo, sí que m'agrada més amb temps de cocció.
9: Cuino un roast beef al forn.
10: Como la carne siempre guisada, con la propia salsa, con la ceba, con las patatetes.
11: Doncs jo faig el fricandó, vaig a la carnisseria, demano que em talli la vedella per fer fricandó, miro la recepta i la segueixo els passos, i és molt fàcil.
12: Jo, primer de tot, el que faig és agafar all, el pico ben picadet, el poso per sobre de la vedella i poso vi blanc. I això ho deixo tota la nit. El dia següent, pues el que faig és fer aquesta vedella, volta i volta. La vedella queda entre fregida i cuita i el vi li dona un sabor molt, molt bo.
13: És una bona recepta per tenir una vedella tendra i boníssima.
14: Un altre truc perquè la vedella quedi ben toveta, ben suau, que s'esmicoli bé quan fas un fricandó,
15: és deixar-la que faci el xup-xup amb un tap de suro d'una ampolla de vi que tu tinguis o d'un tap de cava que tinguis que t'hagi sobrat, ben netet, i quede super tendre.
16: Nutrició amb Laura Crosas.
17: La carxofa. La carxofa, Cinnarus collimus, és una hortalissa típica dels mesos d'hivern. Els seus orígens són al nord d'Àfrica o a la costa mediterrània. I en trobem de moltes classes. La violeta, la blanca o la més destacada a Catalunya, la carxofa del Prat. És molt versàtil a la cuina i té un sabor característic entre dolç i amarg. Però, a més, és molt beneficiosa pel nostre organisme. Gairebé un 90% del seu pes és aigua i, per tant, aporta poques calories. Conté fibra soluble, interessant per millorar les digestions i el trànsit intestinal. També és ric en minerals, com el potassi, el fòsfor o el magnesi, i vitamina A i algunes del grup B. Millora la funció hepàtica i biliar i ajuda a controlar el colesterol. Quan compreu carxofes, és important que siguin tancades i amb les fulles juntes per assegurar-vos que són tendres i que les conserveu a la nevera fins al seu consum, ja que s'oxiden força ràpid. Tot i que la part comestible de la carxofa és només del 40%, la podeu consumir bullida, al forn o a la brasa, en truita, arrossos, cremes o guisats, o fins i tot laminar els cors en cru i servir-los amanits amb oli i sal. També podeu aprofitar el tronc cuinant-los al forn pelats, que queden ben bons. Una manera senzilla de coure-les és rentar-les bé, treure les fulles més dures i seques de l'exterior i el tronc, escapçar la part de dalt i posar-les en un cassó amb aigua mineral, sal, pebre i llorer, fins que queden cobertes per la meitat però s'aguantin dretes. Es bullen 20 minuts, però cada 5 minuts es tiren unes 4 o 5 cullerades soperes per sobre de les carxofes de la mateixa aigua de cocció. Les podeu servir amb un raig d'oli d'oliva verge, sal i sèsam torrat. Una bona idea, si enceneu el forn al cap de setmana, és afegir una plata de carxofes i enfornar-les 40 minuts a 180 graus, ben netes amb oli i herbes al gust. Així tindreu una ració de verdura a punt per consumir durant la setmana. Gaudiu-la ara que n'és temporada. Afegiu-la als vostres menús per augmentar el consum de verdura i aprofiteu-ne totes les

0: Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
1: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
2: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
3: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
4: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
5: Notaràs la diferència.
6: Kids Chimpum.

0: informació, música, entreteniment.
1: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: Si t'agraden els invents del TVO, t'agrada Ràdio Vila-sacra.
1: Torna'ls a dir, Manela.
0: Si t'agraden els invents del TVO, t'agrada Ràdio Vila-sacra.
2: Ara toca calma.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector cinematogràfic es prepara per a una de les cites més esperades de la temporada per al públic. Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça està creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Comparteix la música en família.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
11: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
10: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
12: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
13: Ens van dir, això és impossible.
14: Impossible?
13: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
14: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu? Impossible, eh?
15: Perquè tot sembla impossible.
14: Fins que algú ho fa possible.
16: Ràdio Vilasacra.
17: A l'Alt Empordà.
18: Gràcies a tu.
19: Increïble.

0: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. Al Carrefour de Vilatenim.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 82% dels catalans estan disposats a anar a la vaga general per l'habitatge. Aquest és el resultat de la macroenquesta que es va fer en una quarantena de municipis de tot Catalunya. S'han fet més de 10.000 enquestes amb aquest resultat. Rubén Páez, portaveu de la plataforma Viure ens costa la vida.
2: 9 de cada 10 catalans diuen que volen baixar els lloguers per llei. 9 de cada 10 diuen que volen que sigui obligatori a pujar els salaris i les pensions al mateix ritme que l'IPC. I també 9 de cada 10 volen que posem límits de preu als productes bàsics. I el que és més important, el 82%, és a dir, 8 de cada 10 catalans, estan disposats a anar a una vaga general pel tema de l'habitatge. Són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Això és...
4: És meravellós.
5: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
6: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
7: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
8: La Maroteca de la Ràdio.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Això que enganxa tant, a veure, que m'expliquin, sisplau, a veure d'on surt, d'on va néixer i d'on té, sisplau, eh? Perquè això hi ha persona que llavors no es mou de casa. I, esclar, tot això es va perdent, eh? Gràcies a vosaltres, eh?
1: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
6: Gent Ràdio Vila-sacra.

0: l'augment més gran de diòxid de carboni de la història i marca un punt crític per al clima. Les emissions de gasos causades pels humans, els incendis forestals i la degradació dels ecosistemes han provocat que el 2024 la concentració de CO2 s'hagi disparat més que mai. Segons l'últim càlcul de l'Organització Meteorològica Mundial, el nivell de diòxid de carboni ha arribat a 424 parts per milió. Això deixa molt lluny el llindar de seguretat de les 350 parts per milió. Els científics alerten que els boscos i els oceans estan perdent capacitat per retenir el diòxid de carboni. Això podria accelerar encara més l'escalfament global. Pedro Zorrilla, coordinador de Canvi Climàtic de Greenpeace, insisteix que cal reduir les emissions de manera urgent per garantir la seguretat ambiental i econòmica del planeta.
1: Es más terrible, si cabe, porque sabemos las soluciones. Abandonar los combustibles fósiles es la decisión que tienen que tomar los gobiernos y un plan para conseguir la deforestación cero en el año 2030.
0: Els experts també adverteixen que el planeta ha entrat en un cercle viciós. Els incendis alliberen més CO2, els oceans i els boscos n'absorbeixen menys i la calor atrapada provoca fenòmens meteorològics extrems cada cop més freqüents.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà, tercera comarca catalana, amb menys joves que cursen estudis superiors. Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya mostren un fort contrast territorial i situen la Jonquera entre els municipis amb els percentatges més baixos del país. Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres. La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d'un home amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d'homicidi. Com diem moltes vegades, hi ha cervells que no tenen remei. Desmantellen una plantació de marihuana en un pis del centre de Figueres. Els Mossos van detenir un home al domicili i van detectar que en una altra habitació ja s'hi havia fet una plantació anterior. Els delictes baixen a la majoria de municipis gironins de més de 20.000 habitants, però no a tot arreu. El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del primer trimestre del 2026 mostra que 6 de les 10 principals ciutats de les comarques gironines han registrat menys infraccions penals que durant el mateix període de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça, tot i que amb intensitats molt diferents. Els agents cívics de Roses tornen a patrullar i fins al 15 d'octubre informaran a peu de carrer sobre les ordenances municipals i les normes de convivència. El 13è Festival Figueres es mou, centra la mirada en la dansa intergeneracional i la comunitat. Agitar programa 17 propostes entre el 2 i el 5 de juliol que ocuparan diferents espais públics de la ciutat. Vila-sacra prepara la revetlla de Sant Joan pel 23 de juny. Superfestassa. Places limitades. Escolta la informació a Ràdio Vila-sacra. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
2: I parlant d'emocions.
3: 5.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
7: M'interessa.
8: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
9: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
8: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El servei de guies oficials de la Sagrada Família ha quedat desmantellat arran d'una denúncia d'inspecció de treball perquè els tenien com a falsos autònoms, segons denuncia el col·lectiu Ronda. L'autoritat laboral va reclamar que es regularitzés la situació d'una setantena de guies en una actuació el desembre passat. Una quarantena d'aquestes persones treballaven per l'empresa Palacios i Museos amb seu a Madrid. Per regularitzar-los, l'empresa els va rebaixar el sou i els va modificar els horaris. Això va fer que la majoria de guies abandonessin la feina, però una dotzena van reclamar les condicions laborals prèvies i per aquest motiu se'ls ha acomiadat, segons el col·lectiu Ronda, que també assegura que en el seu lloc la companyia ha contractat guies sense la titulació oficial de la Generalitat.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
2: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
3: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.
3: Bé.

WhatsApp de Radio Villa Sacra 65 69 70 60 2. I am Elton John.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de rellloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
3: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
2: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Sala avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
3: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà a poder existir.
2: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer en 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'1 milió de dòlars, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
2: Posem-hi una mica de música.

0: viatge en el temps.
1: I parlant d'emocions.
2: 20. Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

L'abadia de Sant Pol i S'Agaró, la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor. Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols, una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclub.com i a Instagram.

0: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Això de luz tarda. Això de luz tarda.
1: Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell, creada amb col·laboració d'empreses capdavanteres per garantir l'accés directe al mercat laboral. Tecnologia, contingut de màxima qualitat i pràctiques a empresa. Axtart, la formació professional per als qui busquen més.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: OK.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: 100% Empordà.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Apuja el volum.
11: Edifred
12: i Electrofigueres.
11: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
12: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
11: Com els que tenim a Edifred.
12: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
11: I Edifred al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
12: Electrofigueres.
11: I Edifred, amics per sempre.

Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902-197-197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...
4: Xoc de luz tarda.
5: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
6: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
7: Vinga, som-hi!
8: La fem entre tots.
9: Vols deixar-nos un missatge?
10: Bon dia. Bueno, pues que em quedo amb el paro i llavors, la veritat, estic passant un disgust bastant gros.
11: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
12: Ah, màquina!
5: Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Casa teva.

aquelles sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la Pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. Ollerdelmas.com

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot es fa una diagnosi d'algunes algues, plantes i coralls amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
3: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
4: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats, després establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats, quines accions s'han de fer.
3: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins quatre ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
5: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
3: El projecte s'emmarca dins de l'estratègia marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
7: Home, sí.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Les guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és de les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català. El preu de la visita és de 4 euros i la durada estimada a una hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.

0: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Això és Ràdio Vilasacra. Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.
0: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: No, aquí no tenim cracs.
2: Aquí no tenim superdotats.
1: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
2: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
2: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: Tanca els ulls.
1: Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorni. Si et pots informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca.

o seguint-nos a Facebook, Twitter, Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
3: Vas aquí al barri?
4: No, vivia aquí al barri, a Miligrade, però ara soc del barri vell.
3: Per què el fa servir, bàsicament, la girocleta?
4: Bàsicament per venir del barri vell fins aquí, perquè soc entrenador aquí a Sant Josep, i en el d'anar-hi peu, doncs vine amb bici.
3: Molt bé. T'ha funcionat bé fins ara?
4: Sí, sí, molt bé. Cap problema, de moment. Les bicis molt còmodes.
3: Per què la feu servir, la girocleta?
5: Doncs pues mira, ara per anar a comprar, per anar al mercat.
3: I d'on veniu?
5: D'aquí al carrer Universitat, o a plaça del Lló.
3: Ah.
5: Però és per anar-ho provant. A veure.
4: Per anar a passar a Catalunya.
3: Fins ara us ha anat bé, això? Ha funcionat
5: no,
3: bé?
5: No, és el primer dia.
3: Ah, molt bé. Doncs a veure, que hi hagi sort, eh? Gràcies.
6: Sí, hola, bon dia. Soc un potencial client de Girocicleta i m'agradaria, pues, fer un suggeriment. Aquest sistema funcionaria molt millor, crec, si hi hagués un altre o repartiment de centres de bicicleta, d'estacions, estigués més superat per el número de veïns de barris potencials, no? Com és ara, per exemple, a Palau. Jo baixo de Palau i haig de baixar caminant fins aquí. Això vol dir que a Girona baixo molt sovint caminant, amb autobús, però si tingués un centre ben a la vora, pues ja no hauria de venir aquí expressament, desplaçar-me 10 minuts o un quart d'hora caminant. Què vol dir això? Que molta gent es desdirà d'abonar-se perquè s'ha de desplaçar durant un quart d'hora o 20 minuts. Per exemple, crec que faria falta una altra estació, un centre, sincerament.
3: Com veus això de la girocleta aquí a Girona?
7: Molt bé, veig molt bé. Penso que és una bona alternativa per reduir l'ús del cotxe i és un mitjà de transport sa i...
3: Te planteges fer-la servir, tu, o què?
7: Jo, per la rutina que tinc diària, jo treballo a Barcelona i vaig un cop cada dia i difícilment. No és que jo li dono la bicicleta des de cap de setmana.
3: Com te va el servei? Com te va això de la girocleta?
8: Bé, hi vam tenir un incident, però vam trucar a l'Ajuntament i es va solucionar.
3: En què consistia l'incident?
8: Bueno, que no es tancava la bicicleta.
3: Ah, molt bé, molt bé. I per què la fa servir, bàsicament?
8: Doncs per desplaçar-me al centre de la ciutat i ahir de l'estació d'autobusos cap aquí.
3: I vius aquí, aquest barri?
8: Vius més amunt, visc a dalt de Lluís Pericó, tinc que caminar un tros per venir fins aquí.
3: Per tant, també t'agradaria que hi hagués una estació per allà més a prop, potser?
8: Sí, ja l'hem demanada.
9: De mitjans audiovisuals hi ha molts. Per al·lucina, només Ràdio Vila-sacra.

0: Frases d'en Ramon.
1: Companyia de dos, el meu gos i jo.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Lay, lay. 100% Empordà.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar els cribatges de càncer de mama a les dones d'entre 45 i 74 anys, una mesura que s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per desplegar-la completament, segons ha anunciat el Ministeri de Sanitat. Fins ara el Sistema Nacional de Salut oferia una mamografia cada 2 anys a les dones d'entre 50 i 69 anys. A Catalunya l'ampliació fins als 74 anys està previst que entri en funcionament l'últim trimestre d'aquest any. En canvi, encara no hi ha calendari definit per incorporar la franja d'edat entre 45 i 49 anys.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
0: Vostè sap de què va el programa?
5: No tinc ni idea, però...

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Oh! Simplement brutal.
6: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.

0: informació, música, entreteniment.
1: Mama, falta molt per anar a Sésamo Aventura.
2: Una altra vegada?
1: És que el pare vol anar-hi.
0: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
3: Passió per la ràdio.
4: La fem entre tots.

0: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui, cal més feina i menys ximpleria.

Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.

0: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom. Edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
11: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
12: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
13: M'interessa.
14: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
15: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.
16: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions...
3: 51.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Xavier, són molts anys que fa que acompanyes d'alguna manera, directa o indirectament, la sintonia de la meva vida. I escolta, simplement donar-te l'enhorabona per la teva professionalitat, per la teva sensibilitat, per la teva creativitat, per la teva capacitat de treball, per la teva capacitat de... Li has donat la volta que li has donat, has sabut matitzar amb els teus aromes, i bueno, simplement agrair-te per permetre compartir-ho, agrair-te per l'acompanyament, gràcies per fer-me adonar que m'estic tornant gran i que d'aquí un temps... tu deixaràs d'estar a la ràdio segurament perquè és el que correspon i el que et toca i el que et mereixes i doncs la seguirem fins al dia que toqui.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs. Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí.
9: Eternament.
7: Ai.
8: L'opció dels que en saben.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. El conjunt de les dades confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta una augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que

0: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.
1: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: La nit.
1: Només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
2: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.
3: Entra la música i tu.
4: Ràdio Vila-sacra, la ràdio que experimenta.

0: I ara demana un desig.
1: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
2: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671 227 051.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Bona nit.
1: Pom pom pom bram-a-lam, ding dong, bram-a-lam, bing ding dong, pom pom pom.
2: Us en recordeu?
3: Mmm, que bo.
4: Què diu el carrer? Tots sabem escriure, però i lletrejar?
5: La primera paraula és para-xocs.
6: Què he de fer?
5: Lletrejar.
7: Quina cara.
8: No em facis això.
6: Ho he de fer?
5: Sí, clar.
6: Hòstia, vale, tu ets a repetir?
5: Para-xocs.
8: P-A-R-A.
9: Xocs, espera, la idea és... Xocs. La xota. No.
5: Mm?
6: X.
9: Ja està, no?
5: Ox.
9: Ox.
8: O-C-S.
5: Sí, però no hi ha res entremig.
8: Bueno, amb la separació...

0: diéresis, no, amb diéresis no, amb L geminada.
1: E-T-R-E-S.
2: Quina cara.
0: No em facis això.
1: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
0: M-I-L-G-M-I. M. Mil·limetre.
2: Mil·limetrat.
1: I. M-E-T-R-A-T.
2: Perfecte, molt bé.
1: No passa malament, eh?
2: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai.
1: Quina cara.
0: No em facis això.
1: Ah, m'he perdut. Torno a començar. K25.

0: tireu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: La meva opinió d'avui és que ha arribat a un punt que no sé què opinar. Perquè tothom opina i tots són opinions diferents. Opinions de tota mena, extremistes, canviants, efímeres, enfonaments, sense... Opinen els experts. Opinen els que creuen que són experts. I opinen els que no són experts i ho saben. I per això tots plegats estem immersos en un gran mar de dubtes i opinions que ja fa temps que van a la deriva, sense rumb, canviant de direcció constantment, i això fa que estiguem molt cansats de tot. Obren portes i se'ns omple l'Empordà com mai. Ens sentim envaïts, i potser no ens agrada, però sincerament, ho entenc. Necessitem sortir, passejar, contemplar la natura i canviar d'aires, i és clar, els aires de l'Empordà són meravellosos. Llàstima que n'hi hagi que no sàpiguen ser respectuosos amb els altres, que se saltin totes les normes i que, a més, ho pengin a les xarxes. Per mi, tots aquests no cal que tornin. Perdoneu, que ha arribat a un punt que no sé què opinar, però és la meva opinió.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107FM, ara i sempre, la teva veu.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
6: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
7: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana. Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea abraça el proteccionisme econòmic per a la indústria siderúrgica. Augmentarà del 25 al 50% els aranzels per a tots els productes d'acers estrangers i reduirà gairebé la meitat la quantitat d'importacions que estaran lliures d'aranzels. La mesura l'han ratificat en una reunió als països comunitaris. Bruno Forteamiras.
2: Les noves normes entraran en vigor a partir de l'1 de juliol. Hi haurà menys marge perquè les empreses estrangeres puguin col·locar al mercat europeu productes d'acer sense tributar aranzels. I quan els hagin de pagar, seran el doble de cars. Gravaran el 50% del preu. D'aquesta manera, la Unió Europea iguala el mateix percentatge aranzelari que els Estats Units imposen a tot l'acer estranger, inclòs l'europeu. Aquest gir proteccionista dels 27 pretén blindar la indústria siderúrgica comunitària en un moment en què hi ha un excés de producció mundial d'acer. Se'n fabrica molt més del que s'acaba consumint. L'OCDE, el club dels principals països desenvolupats, assenyala com a principal culpable d'aquest aquesta situació a la Xina i les grans subvencions públiques que el govern de Pequín dona a la indústria de l'acer del seu país.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: pido perdón.
1: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: La cançó del dia. I col·laboren Coca-Cola, Electro Premium, Estrella Damm, Xarxa Fort de Catalunya i Frita.

0: Ei,
1: Associació Ramplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Primer el van voler eliminar. I després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
4: És Cavitici. GironaNotícies.com.
5: L'informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
6: GironaNotícies.com.
5: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
4: GironaNotícies.com.
5: L'informació tal com cal.
7: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.
2: I parlant d'emocions.
8: 7.

0: Encara no tens el teu Marcelinus?
1: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
0: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
1: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: la nit.
1: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat? Sense protagonistes, ni cap divinitat.
2: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
3: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall.
4: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí Pol.
5: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
6: La Ruscalleda amb la Cullera, amb la Ploma amb Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
7: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
8: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
9: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
10: Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort.
11: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la sort.
12: Si fem les coses com nosaltres sabem i hi ha res impossible, que no aconseguirem.
13: I el que facin els altres tant se val. La feina ben feta.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

la meva dona, que li acabo de fer un regal sublim, que és el castell de Pobl, que a més això és divertit de dir-ho, perquè li ensenyo que el castell gòtic, meravellós, a Pobl, i em diu, l'accepto a una sola condició, que tu només vinguis a visitar-me baix invitació escrita.

Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Conto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Conto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Assessorem, dissenyem i estampem.
2: 696-81-59-81.
1: A Rams del Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària. Per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams del Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
2: 696-81-59-81.
3: Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
4: museus.cultura.gencat.cat.

0: La xarxa.
1: Et volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.

0: informació, música, entreteniment.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: el Racó de l'Albera, especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
1: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella. Esta vez, ja no...

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: I si aquesta primavera no es tractés de fer més, sinó de sentir millor? A Vallromanes, a només 30 minuts de Barcelona, t'espera Massa Labrós. Un ecoresort envoltat de natura i silenci, amb suites, gastronomia ecològica, un balneari dins d'una masia del segle XV i experiències de benestar. Una escapada per reconnectar amb tu i amb l'essencial. Massa Labrós, més de 10 anys cuidant del teu benestar. Reserva ara a massalabrós.com o truca al 93 565. 5-60-60.
2: Molt bé, no?
3: Abonar-se a Saba és un win-win.
4: Un què?
3: Un win.
4: Un o dos?
3: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
4: Apa, quin win!
3: Doble win, doble d'avantatges.
5: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
6: Pareu bé l'orella.
7: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
8: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé és saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
9: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ho entens, oi?
3: Piscina o platja, tranquil·litat o urbanització, mar o natura.
4: La vida està plena de moments en què has de triar.

tots reunits al voltant de l'aparell de ràdio. Algunes de les ments pensants de la nostra estimada comarca ens retrobem avui. I dic ments pensants de la nostra comarca perquè, com ja sabeu vosaltres que escolteu i penseu, pensar no és la virtut d'una gran majoria, desgraciadament. Fa molts anys era jo molt jovenet, un professor de la Universitat de Vallaterra em deia: Xavier, hi ha dos tipus de persones. Les persones i la massa. Carai. I en què es diferencien? Li preguntava jo. Ell em responia: uns pensen, els altres no. Dit això, crec que no hace falta que te diga.

0: Compartir cosetes, compartir misteris, pensar és importantíssim. Tenir una mica més clar tot plegat. I l'única manera que hi ha per intentar aclarir-nos és pensar. Tu penses? Habitualment? A veure, pensa. Pensa si penses. Jo penso, tu penses, ell pensa. Què és l'èxit? I el fracàs? Què és el fracàs? Una persona que triomfa professionalment i fracassa dins de la seva vida familiar és un triomfador o és un fracassat? Elvis Presley, Marilyn Monroe, fins i tot Mozart, que va ser acompanyat únicament pel seu gos en el seu enterro. Eren triomfadors o eren fracassats? Curiós, no, el tema d'avui? Complicat, no, el tema d'avui? Molt bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Xavi.
0: Com veus el tema d'avui?
1: Fantàstic. Ah, pues preciós. O sigui, mira, cada vegada que em dius que hem de fer un tema, dic, ai, a veure, si em sembla que ja ho hem dit tot, pues... Xavi, qui ens farà callar, Xavi? Pues no hem dit tot, perquè nosaltres podem sempre parlar. Ara bé, sempre parlarem, doncs, ben assessorats, ben informats, utilitzant la raó que hagin tingut els altres.
0: Pensem o no pensem?
1: Pensem o no pensem? Mira, Xavi, aquest nostre programa, curiosament, Xavi, jo sempre tinc aquesta alegria, bah, no sé si se'n pot dir alegria, satisfacció. Tinc la satisfacció, veritat, de que em penso que no m'escolta ningú. Dic, bueno. I quan un no l'escolta ningú, està davant d'aquesta amabilitat que té la naturalesa, que és la indiferència. O sigui, davant de la naturalesa, tu et pots despullar, pots fer el que et doni la gana i sempre li dirà que està bé. O sigui, que tu t'anem bastant tranquil i l'únic que llavors ha de dir si li ha agradat o no li ha agradat el que has fet, doncs és tu mateix, perquè la naturalesa està allà, l'arbre aquell continua estant allà, no? Bé, en fi, que aquest petit preàmbul és perquè resulta de que ens estan escoltant, Xavi.
0: Sí?
1: Sí,
0: no.
1: Sí, això ja m'està...
0: No.
1: Sí, m'està intranquil·litzant, perquè...
0: Vols dir?
1: Sí, perquè igual m'està privant la llibertat.
0: Però estàs totalment convençut?
1: Voldria equivocar-me, però és que, esclar, t'ho diuen al carrer, i llavors ja la cosa és de... comença a ser gravetat. Mira, ho vaig a dir-ho davant d'aquesta nostra...
0: Digo.
1: És que no sé si és petita ni gran.
0: Digo.
1: En el moment que sàpiga que algú m'escolta, paro i acabo el programa.
0: Bueno, doncs parem.
1: Ens estan escoltant, Xavi.
0: L'èxit i el fracàs.
1: Bé, mira, no, primer, abans, volia fer un petit incís, no? O sigui, resulta que em vaig trobar un senyor que em va dir, escolta, diu... Un em va dir, no sé si era ell directament que m'ho volia dir, veritat, perquè a vegades la falsedat i la hipocresia, ja hem parlat d'això en aquest programa, la falsedat i la hipocresia, un em va dir, igual ho deia ell, diu, què fan aquests dos en allà? Diu, és que fan missa? Escolta, no.
0: Pensava, aquest pensava? O us deixava anar a parlar massa?
1: Mira, el que vaig a dir en els que hipotèticament m'estan escoltant és que aquí no s'intenta moralitzar. O sigui, aquí no s'intenta dir el que està bé, ni el que està malament, ni el que és bo, res d'això, no? En fi, que tot això de ser bo o ser dolent, aquí s'intenta que sigui lliure, o sigui, que surti d'un mateix, i aquí es diuen unes coses perquè justament sigui vostè el que pugui jutjar, no? En fi, tu, jo que sàpiga, aquest senyor em deia si feia missa, doncs jo en cap missa de les que he anat, i que consti que hi havia anat bastant, m'han deixat pensar el que a mi em donava la gana. Per tant, li dic a aquest senyor que sí, aquí es fa missa, doncs no. Ja li dic ara, aquí no es fa missa, eh? Que aquí un es deixa que es reflexioni, que un pensi per un mateix, que, en fi, ens voldríem apropar a les persones.
0: De totes maneres, si m'ho permets, jo prefereixo fer missa que fer el pipió. Pipió, pipió, pipió, pipió, pipió, pipió, fer el pipió, pipió, pipió, pipió, fer el pipió, pipió, pipió, pipió, fer el pipió, pipió, pipió, fer el pipió, pipió, pipió.
1: Que això avui no està de moda, perquè això de pensar, això de pensar, això de reflexionar, és clar, això de dir, lo millor sóc jo, tot això que em passa, doncs molesta, que no distreu. Doncs mira, jo li suggereixo a aquest espectador que ara mateix canvi de dial, em posi un altre.
0: Los 40 principals.
1: Per exemple, i ens deixi...
0: Que allà no cal pensar.
1: No cal pensar. I ens deixi dir lo que bonament sentim i que, bé, si el trobem pel carrer no ens digui una tonteria com aquesta des que si fem o no fem missa en aquest programa.
0: De totes maneres, vosaltres que ja sabeu el que escolteu i que trieu amb mesura, perquè no tot s'hi val, ni en televisió ni en ràdio, vosaltres que sabeu triar, ja sabeu que a vegades és millor fer missa que no fer absolutament res.
2: El xou de la Xandi Xou.
0: Molt bon dia, companys.
3: Molt bon dia, Xavier.
4: A veure, Xavier, dillo, deixa'm que prengui mides...
0: Què fas, què fas?
4: Deixa'm que prengui mides del teu nas.
0: Però què fas? Deixa'm, deixa'm, deixa'm.
4: Vull prendre mides del teu nas.
0: Vols prendre mides del meu nas? Per què vols prendre mides del meu nas, Robotec?
4: Perquè el tema d'avui té nassos.
0: Ah, sí, té nassos? Per què creus que té nassos?
4: Èxit, fracàs o massa fantasma, no, Xavier? Ets que ets la raquera, tio.
0: Home, és un tema, no?
4: I tant que és un tema. Però quin tema?
0: Per què, el veus complexa?
4: El veig diferent.
0: A veure, explica't, Robotec.
4: Mentre hi hagi gana en el món, mentre hi hagi injustícia, mentre hi hagi enveja, mentre hi hagi manipulació informativa, mentre els periodistes es pensin que tenen la veritat, els polítics es pensin que poden arreglar-ho tot i el primer que arreglen és la seva butxaca i la seva seguretat futura, mentre el món vagi com va, Xavier, aquí no hi ha cap triomfador, ni ho hi haurà mai. Triomfadors, mentre el món vagi com va. Tots els humans sou uns fracassats. I tu el primer.
0: Sí, no?
4: Sí, no? Sí, no? Ja estàs com sempre, vacil·lant.
0: No, home, no. És una expressió. Tu em penses el mateix, el Bobluf?
3: En aquest aspecte, Xavier, penso el mateix. Mentre la societat vagi com va, ningú pot sentir-se triomfador. Absolutament ningú.
0: Bé, vosaltres que sou robots, imagino que ho teniu molt més clar.
3: Nosaltres que som robots, Xavier, tenim dades. I el nostre baròmetre social ens indica que cap humà pot sentir-se orgullós ni pot afirmar ser un triomfador mentre el món vagi com va.
0: Sí, bueno, però a veure, també intentem tractar el tema d'una manera particular.
4: D'una manera particular, Xavier?
0: Home, sí, evidentment, cada persona és un món.
4: Doncs d'una manera particular, Xavier, tots sou triomfadors.
0: Ah, per què?
4: Perquè tots vau guanyar la carrera d'espermatozoides que va haver-hi entre els vostres pares.
0: La carrera d'espermatozoides?
4: Sí, sí, tu vas guanyar, per això ets aquí, tu vas guanyar la carrera d'espermatozoides. Per tant, vas triomfar. A partir d'aquest punt, tot el que més no té més importància.
0: Ah, bé, ho rumiaré, ho rumiaré. Veig que avui veniu preparats.
4: Preparadíssim, Xavier, preparadíssim. No sé tu si amb un tema com aquest vens preparat.
0: Bé, jo faré com sempre el que pugui.
4: Pues fes el que puguis, que amb aquesta cara de mussol estaré expectant com qualsevol. Apa, flautista de Melín, que no et passi res avui. No em vaig cap al meu lloc, trilorilorilor.
0: Fins després.
3: Fins després, Xavier.

0: per vostè tenir èxit?
1: Tenir èxit és, no sé, és tenir sort a la vida.
0: I què és? Fracassar?
1: Fracassar? De moment és el contrari, tenir èxit. Una cosa que ningú desitja ni ho vol.
0: I una persona que triomfa professionalment i fracassa dins la seva vida familiar, és un triomfador o un fracassat?
1: Jo més aviat diria que és mala sort que ha tingut, perquè quan un treballa forçosament i molt fortament, tindria que tenir èxit, i si no en té és perquè la cosa no funciona bé.
0: I, per exemple, l'Elvis Presley, la Marilyn Monroe o Mozart, creu que són triomfadors o perdedors?
1: Són iconos, són gent que han triomfat moltíssim, amb molt poc esforç. Bueno, de la seva manera potser sí que han tingut esforç, però de tots aquests me quedo amb Mozart.
0: I creu que la nostra societat hi ha més triomfadors, més perdedors o massa fantasma?
1: Ara sí que m'ha retratat, perquè no sé, de fantasmes n'hi ha molts, perdedors per desgràcia, i triomfadors també n'hi ha, o sigui que no sabria on decantar-me.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh? Molt amable. Què és tenir èxit?
2: Sentir-se bé i fer realitat els teus somnis.
0: I què és fracassar?
2: Doncs fracassar en els teus plans, no arribar a dur a terme o que al principi t'has proposat.
0: I una persona que triomfa professionalment i fracassa dins la seva vida familiar, és un triomfador o un fracassat?
2: Per una banda és un triomfador i per una altra banda és un fracassat.
0: I per exemple l'Elvis Presley, la Marilyn Monroe o Mozart, creu que són triomfadors o perdedors?
2: La seva feina van ser triomfadors, però la seva vida personal, doncs, crec que van fracassar.
0: Creu que la nostra societat hi ha més triomfadors, més perdedors o massa fantasma?
2: Massa fantasma.
3: Què és tenir èxit?
4: Pues fer les coses ben fetes.
0: I què és fracassar?
4: Pues fer algo malament i que t'ha sortit malament. Tant escolar, laboral, familiar, depèn.
0: Una persona que triomfa professionalment i fracassa dins la seva vida familiar, és un triomfador o un fracassat?
4: Al meu punt de vista és un fracassat perquè, bueno, en teoria és més important la família que el treball. El que passa que de vegades no sabem diversificar una mica o no sabem com fer-ho, no? Ja. Per experiència.
0: Ja, ja. L'Elvis Presley, la Marilyn Monroe o Mozart, creu que són triomfadors o perdedors?
5: L'Elvis Presley, la
6: Marilyn Monroe
5: o Mozart. En la seva època, Mozart va ser un triomfador. Jo considero que sí, que són triomfadors.
6: Que sí, no?
5: Sí.
0: Creu que a la nostra societat hi ha més triomfadors, més perdedors o massa fantasma?
5: Massa fantasma.
0: Molt bé, gràcies.

0: primer bloc d'enquestes que tenim avui i preguntar-te, Albert, si tens alguna opinió sobre aquest primer bloc, dir-vos que m'acaba de trucar la persona que sembla ser va fer el comentari en l'Albert de que si això, aquests dos feien missa, m'acaba de trucar i m'ha dit que bé, que ell ho va dir en plan d'humor perquè ell se'n passa tota la nostra missa. Ah, carai. Quines coses, no? I per què va dir allò de la missa? Si se'n passa la missa, missa, missa, colorissa, donde vas tu tan bonissa? A la cerda verdadera ping-pong fuera? O no? O sí, però no. No sé si s'assosso. Albert?
1: Xavi. Bé, m'agrada perquè el personatge és un bon amic meu i s'ho va inventar, això. O sigui, no li havia dit un altre. Jo ja m'ho pensava, s'ho havia inventat ell. Va dir, calla, que li tocaré... Allò de...
0: La moral.
1: No, moral. Ah. Escolta, no ens has tocat, o sigui, res.
0: Tocar la moral.
1: Sí.
0: També és una faceta habitual dels humans. Tocar la moral perquè sí.
1: Dit en aquí unes coses molt maques. Primera de tot, la que m'ha entusiasmat, que vam guanyar la carrera d'espermatozoides, Xavi. En aquí està el gran èxit de la nostra vida.
0: El robotec, amb això, evidentment, com a robot que és, jo suposo que està programat per buscar i verificar la realitat humana.
1: Sí, hi ha una pel·lícula del Woody Allen que ell és un espermatozoide i tota la pel·lícula tracta d'aquest èxit vital que no sé quants cents de mils, no sé quants milions d'espermatozoides. Has vist a vegades que ens ho ensenyen allò filmat, sí, que sí. Corren tots com un riu? Doncs imagina't, nosaltres som el que va guanyar, tu. Això ja és l'hòstia d'èxit. Sí, que davant d'això tindríem que tenir un gran respecte a la vida i sàpiga viure, no? Bé, llavors una altra cosa que han dit aquí és que si l'èxit és la sort, l'èxit no és només la sort, l'èxit és una actitud, és una manera de fer les coses que provoca, doncs, això, que a vegades tinguem èxit i a vegades no tinguem èxit amb aquesta nostra actitud, amb aquesta nostra manera de fer. Però això és la vida. O sigui, hem de fer les coses i ens hem d'exposar davant de les coses. No hem de tenir por. Que si tenim èxit, doncs mira, millor i fantàstic. Que tenim fracàs, doncs serà per poder mandar, per poder corregir i poder fer, doncs, el que ens convé, que al final el que ens convé es converteix en això que un se'n diu èxit, que no és res més que aquest reconeixement que ens té la societat, que si un és com ha de ser, si un és el que ha de ser, no li fa falta que li diguin, perquè abans de que li diguin ell, ja sap com ha de fer les coses, si són ben fetes o no són ben fetes, Xavi.
0: Però, per exemple, una de les preguntes que aquesta setmana, doncs, fa la Teresa és aquesta, que diu: una persona que triomfa professionalment i fracassa dins de la seva vida familiar, és un triomfador o és un fracassat?
1: Reafirmo en cada un dels programes que aquí s'han fet, de que no són opinions el que jo dic, sinó que són transmissions de coneixement que m'han arribat a mi i jo us transmeto a vosaltres amb molt amor i amb molta satisfacció i em puc expressar. Doncs mira, una d'aquestes coses que diuen els savis és que la nostra integritat no respon a les lleis del mercat. Diu que el que s'hi garanteix és el plaer de ser nosaltres mateixos, el tenir una llibertat interior que és insubornable i una vida profunda i creativa, no? Diu que aquesta naturalesa nostra, aquesta naturalesa que tenim a dintre, aquesta manera de ser, aquesta integritat, no ens garanteix el que aquest jo superficial, aquest jo de les revistes, aquest jo del glamour, denomina èxit, reconeixement. Això no ens ho garanteix. O sigui que nosaltres mateixos hem de saber quan una cosa ens dona aquesta satisfacció perquè està ben feta, perquè hi estem conformes i que ningú ens ha de venir a dir si allò és o no és un èxit.
0: És més important triomfar o tenir èxit dins de la teva família amb la teva família, que en el treball o no?
1: Aquest concepte d'èxit, no, o de fracàs, esclar, això tant es transmet a dintre d'una família com a dintre d'una feina. Pensa que això no és l'essencial. L'essencial està amb tu. O sigui, tu ets el que està a la feina, tu ets el que està a la família, tu ets el que està allà on t'ha d'estar, i ets tu el que ha d'assumir el que representa aquest èxit o aquest fracàs. Mira, hi ha una frase que és del Sèneca, un filòsof, eh? Diu, cuida sobretot de ser sempre igual a tu mateix. I una altra, que és del Marco Aurelio, dona compte d'una vegada de que amb tu mateix, sense esperar l'èxit ni el reconeixement, tens quelcom de superior i més diví que el que causa les passions i que el que, amb una paraula, et fa tontollar com si fossis un titella.
0: Sí, sí. No, no, sí, està claríssim el tema. Jo...

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Dos impostors, l'èxit i el fracàs. Va escriure Rudyard Kipling, l'èxit i el fracàs, aquests dos impostors, tracta'ls sempre amb la mateixa indiferència. Segons el poeta, no ens hem de deixar arrossegar pels èxits ni desanimar pels fracassos, perquè tots dos són passatgers. Llegim el llibre de Memòries Open del tenista André Agassi, que la vida és un partit de tennis entre extrems oposats. Guanyar i perdre, estimar i odiar, obrir i tancar, reconèixer aviat aquest fet dolorós ens ajuda. També s'han de reconèixer els extrems oposats que hi ha en nosaltres, i si no podem lliurar-nos a ells o reconciliar-nos amb ells, hem, com a mínim, diu, d'acceptar-los i seguir endavant, i l'únic que no podem fer és ignorar-los. André Agassi explica que tenia un talent natural per jugar al tennis, però que odiava amb totes les seves forces aquest esport, des que va començar amb només 7 anys, mogut per l'obsessió pel tennis del seu pare. Tant és així que després de convertir-se en el número 1 mundial, escriu Agassi: ho he aconseguit, sóc el millor jugador de tennis del món i, malgrat tot, em sento buit. Si ser el número 1 em fa sentir així, quin sentit té ser-ho? Per què no em retiro i punt? Però André Agassi no es va retirar i, finalment, se'l considera un dels millors tennistes de la història. Diu Àlex Rovira que a vegades el que sembla una benedicció es converteix en un malson i, en d'altres, el que sembla un revés porta a una situació com el pas del temps s'agraeix. Diu el psicòleg esportiu Pep Maric que el truc dels campions consisteix a enfocar les competicions amb independència d'allò que objectivament està en joc. Percebre'n més les possibilitats que les limitacions. I per Mònica Esgueva, quan ens aferrem i obsessionem amb la meta final, ens lliguem emocionalment a allò que es troba més enllà del nostre entorn, i això ens impedeix gaudir de les ocasions inesperades que ens puguin sorgir pel camí.

Doncs fixa't que jo me'n vaig directament a l'Enciclopèdia Catalana de la Llengua i busco èxit. Textualment, us llegiré que en diu èxit, resultat de sortir d'un afer, d'una empresa.

0: Doncs sí, sí, Blue Moon, Blue Moon. Luna azul. Luna azul, sol brillante, ponte un guante en este instante que eres muy elegante. Estic aquí mirant un llibre que no sé si la fórmula de l'èxito com a títol us indicarà alguna cosa. Avui que parlem de éxito i fracasso, èxit i fracàs, jo llegeixo textualment. El éxito está compuesto por un 90% de esfuerzo, un 5% de talento y un 5% de originalidad. Albert, aquesta primera frase del llibre La fórmula del éxito...
1: No, em fa gràcia.
0: Em fa gràcia,
1: sí. Perquè, bé, totes aquestes coses venen del que venim apuntant des del primer programa, que és l'esperit, és l'actitud de cada un, i posar-li percentatges a tot això, doncs mira, me fa gràcia, no? O sigui que, no, a mi em sembla que això no es pot posar dintre de un termòmetre i dir... En fi, tants graus d'això, tants graus d'allò, no. O sigui que una altra vegada ens hem de tornar a insistir en que l'èxit, que el fracàs... Doncs miren, aquí tinc un senyor que es diu Eckhart Tolle, que recomano als que ens estan escoltant els seus llibres, perquè és una de les autoritats en el que és el que som nosaltres i tot això que ens estem preguntant, si l'esperit, que si la felicitat... Bé, aquest senyor d'això en sap molt, és un mestre espiritual, fa conferències arreu del món. Mira, què diu aquest senyor, l'Edgar Tolle? Doncs diu que nosaltres, la nostra ment, busca la realització en el moment pròxim. Mira què diu, que tractem d'arribar al moment que ve. Arribar al moment que ve. Això ens converteix en un patró mental que ens fa viure en un estat permanent d'insatisfacció. Per què? Doncs perquè no realitzem el més important que hi ha a la vida. I què és el més important que hi ha a la vida, Xavi? Doncs el moment present. Estem pendents del que farem i mira, no ens en donem compte que estem aquí parlant amb tots vosaltres, no? O sigui que hem d'estar molt en compte que el sentit de del que jo sóc, de del que un és, doncs està aquest jo que no és aquesta cosa superficial, sinó que és un contacte amb una cosa que tenim més profund. Diu que aquest senyor una vegada, diu que la seva vida, i això diu que és el que el va comportar a fer el que està fent, donar conferències i indagar sobre el que som. I això diu que li va venir de curiosament d'una pregunta, que ens la podem fer tots nosaltres, me la puc fer jo mateix i us la transmetro, que vaig considerar doncs que realment era una bona pregunta. Diu que ell una vegada es va dir, diu, no puc continuar vivint amb mi. Fixa't tu, això, qui alguna vegada no ha dit, caram, que pesat que sóc jo mateix, no?
0: Que pesat que ets tu mateix.
1: Xavi, que això ho hem d'explicar, no? Ah. Diu que aquest pensament es repetia en la seva ment una i altra vegada, i que després de repetir-se això de que no puc continuar vivint amb mi, fixa't tu, diu, mira, tu, se li va obrir la llum i diu, caram, dic, si jo en sóc dos, diu, sóc jo i el que està amb mi, caram, diu, sóc dos, no? No puc viure amb mi mateix, o sigui, m'ho pregunto a mi mateix, no? Ah, llavors se li va obrir la llum, va dir, algun d'aquests dos no és veritat.
2: Quan parlem de el fracàs, per exemple, o l'èxit com un impostor, com dos impostors, és perquè allò que ens pensem avui que és un èxit, allò que avui pensem que és bona sort, veiem que amb el pas del temps pot ser un èxit, pot ser bona sort, però ja sabem que la majoria, que segons totes les estadístiques, al cap de 10 anys, la majoria, això ho han fet molt bé als Estats Units, la majoria nord-americans als quals els ha tocat la loteria, doncs al cap de 10 anys els llaços familiars estan trencats, etc. No? És a dir, que això que semblava bona sort va ser mala sort.
3: El pitu del sereno.
4: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.

0: Albert.
1: Digue'm.
0: Hola.
1: Ah, pues hola.
0: Una abraçada. Ens veiem.
1: Ens veiem.
2: Vinga. Guanyar no és l'objectiu, és no parar de créixer. I una de les millors maneres, per no dir la millor manera que jo coneixo, d'aconseguir-ho, per tant, l'objectiu és créixer i guanyar, aconseguir l'èxit, és un mitjà, no és l'objectiu final.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
2: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
3: draca, draca. Superfestassa.
4: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa. Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, traca, traca.
9: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 23.
12: Places limitades.
13: És l'hora del pati.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
14: Una cinquantena de sommeliers estan reunits durant dos dies a l'Alt Empordà per fer la guia de vins de Catalunya. La propera edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Laia Claret.
15: La guia avalua vins elaborats al territori català i és una referència del sector. L'empresa Wine Palace n'ha assumit la publicació i està fent l'edició del 2027. Els sommeliers analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis. Estan asseguts en taules rodones. Els vins els serveixen amb les etiquetes tapades i n'analitzen uns 850 de gairebé 200 cellers. Marc Subirós, coordinador editorial, explica com treballen i alguns dels paràmetres que analitzen.
16: Acidesa pot tenir, en un moment donat, al final de boca, si és llarg, si és curt, i després al final també els fem fer una petita nota de tast que justifica aquella puntuació que ells han fet. Després la consensuen.
15: Com a novetat, en la pròxima edició hi haurà la nota que donen amants del vi amateurs. Faran un tast entre finals de juny i principis de juliol en diferents punts del país. Subirós especifica qui hi haurà.
16: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
15: La guia del 2027 sortirà el mes de novembre.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
17: Ràdio Vila-sacra.
1: Tu pots ser part del canvi.
18: Ara hi posem una mica de música.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.
1: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vilasacra és el remei.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.
1: Bé, molt.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-4211. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics, dormir en una
6: Porta Aventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
7: Escolta.
8: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
9: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
10: Amor finat, en la veu de Jaume Coll.
11: Amor finat. Avui el cor no pena ni somica, del món apenes acerbat esment, del mot només m'arriba la música, de l'arbre sols em veig el moviment, i encloent les parpelles una mica, tal volta noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica. O què vol l'aigua amb tant renou d'argent? Ara recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades en neguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny, es torna melodia.
9: Memòria de Josep Carner.
12: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè soc molt aficionat.
2: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
3: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música com el Jaume i també obres de teatre perquè també faig teatre.
4: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
5: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.
6: Em dic Francisco Zat, visc a Avinyonets, vaig a l'escola Gonçal Comelles. M'agradaria que fiquessin Ràdio Avinyonet a la terra.
7: Iaia,
8: mana,
7: què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
8: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
7: Un eclipse?
8: Sí.
7: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
8: Esclar, home, el 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
7: I a quina hora?
8: A 8:45, que no ho sabies?
7: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
8: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
7: I anirem junts, iaia?
8: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
7: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
8: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
7: Ah, sí?
8: Però era molt petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: escolta.
1: Hola, bona tarda. Soc l'Albert Aguilé Montseny. Avui us explicaré un haiku. Veig sobre el teu nas tots els sols aquests estiu. Les seves fills

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila Sacra, millor lloc del món.

0: sortim al carrer a la recerca d'una cura pels barbarismes. Sabran traduir-los al català correcte? Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure
0: en
1: què tal.
0: En dius molts?
1: No.
0: Com claro. diries durícia?
1: Ni idea, no, no.
0: Una durícia al peu, a la mà...
2: Jo, així, de per si, diria que durícia és català, però potser aquí em pengen.
3: Digue-ho.
4: No és.
5: Ull de poll.
0: Ull de poll, molt bé. Se li diu així.
6: Un ull de poll?
0: Sí. Ull de poll.
3: Mai a la vida.
0: I el brillo del mòbil, per exemple.
5: Brillo?
2: Claro.
4: Lluminositat. Quins collons.
1: És que jo ho dic així, el brillo, sí.
0: Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure
0: en
1: què tal.
0: En molts?
1: No.
0: Quan just acabes...
5: Brillantor.
0: T'enlluernes molt, per tant, si t'enlluernes...
5: Enlluernament?
3: Jo diria brillantor, si a mi no em miris.
0: Quan obres el mòbil allà a la matinada...
3: Sí, sí, el brillantor.
4: Lluernar? Lluentor.
0: Lluentor. I bolo, de joc, els bolos, són
5: sí.
0: com les catalanes.
1: Ostres. És que jo el dic així, tal qual, sí.
2: Bolo de... Bitlla.
0: Molt bé.
5: Ah, les bitlles.
0: Bitlla. Membrillo.
3: Hòstia.
0: I membrillo.
1: És que m'esteu fent...
5: Membrillo.
3: Ni idea.
5: Codony?
0: Ajà, molt bé.
4: Jo sí, ho tinc. Codony.
0: Molt bé. No et sona.
1: No em sona res, no.
0: Avui estic contenta perquè ha sigut un 50-50. Déu-n'hi-do!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i que constaten que hi ha més consciència a l'hora de posar-se al volant i que cada vegada hi ha més gent que no veu si ha de conduir, els Mossos tornen a detectar positius d'alcoholèmia molt elevats. El cap de la unitat de trànsit a Girona, Joan Costa, diu que és força habitual enxampar conductors que superen de llarg la taxa d'alcoholèmia penal.
2: Taxes superiors a 1. Clar, 1 és moltíssim. Abans era puntual de trobar una taxa de 1. I ara sí que anem trobant allò periòdicament, setmanalment.
1: Costa destaca, d'altra banda, que la generalització del WhatsApp s'ha convertit en un factor de risc molt important.
2: Ara ha vingut una altra cosa, que és el WhatsApp, que encara és més perillós, perquè et vas escrivint o vas llegint un missatge i són uns segons que t'aïlles de lo que estàs fent, que és la conducció.
1: Costa diu que el risc que comporten tant l'alcohol com el mòbil s'agreuja amb l'arribada de l'estiu, amb les carreteres més transitades, i per això demana que es tingui present si s'ha de conduir.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
4: A la ràdio... La cosa ha evolucionat i
5: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.
6: Bona nit.
7: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
8: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat

0: viatge en el temps.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Aquest contacte amb la natura, aquest contacte amb les flors i les plantes amb l'Alicia Herrera. Què tal?
5: Hola, molt bé, encantada.
4: Una nova entrega aquesta setmana parlant de la bossa de pastor.
5: Doncs sí, és una petita herba, molt petita, però també molt peculiar i molt curiosa, que un cop ja la reconeixes ja se te queda per sempre. També té altres noms, li diuen serronets de pastor, li diuen pa i formatge, no sé per què. No sé si te coneixeu algun altre nom de la bossa de pastor. El seu nom científic és Capsella bursa pastoris. Bossa de pastor. I és de la família de les brassicàcees, com la col, la coliflor i altres plantes que hem vist aquí, les rabanisses de l'altre dia. Són totes de la mateixa família.
4: Com la podríem identificar? A on la podem trobar? Perquè la gent, si no la coneix, com jo que no la coneixia i m'has ensenyat una fotografia, per poder-la visualitzar i simplificar-ho per la gent que ens està escoltant.
5: I sense paraules tècniques.
4: I sense paraules tècniques.
5: Doncs podem dir que és una herba que deu fer un pam, 30 centímetres com a molt. Té les fulles com la dent de lleó, doncs així és, dentades, així, i molt semblants a la dent de lleó, de la mateixa família, bueno, no són de la mateixa família, però són molt semblants. I com a peculiaritat, els seus fruits van dintre d'un serronet o d'una bossa que té una forma així com de cor. Quasi tota la tija de la flor, la flor la tenim a dalt de tot de la tija aquesta, i tota la resta està plena d'aquests serronets petits en forma de cor, que és on hi ha a dintre de les llavors. I suposo que per això es diu aquest nom en llatí, bursa pastoris.
4: Què més podem dir de la bossa de pastor?
5: Doncs aquesta planta insignificant és de marge, és una planta d'aquestes de marge que surt en els llocs una mica humits i al costat dels camins, a la vora dels rius, a la vora dels camps, en els escocells dels arbres.

0: és la vasoconstrictora, realment. És a dir, quan prenem aquesta substància, els vasos sanguinis, doncs, es contrauen i, per tant, puja la tensió. Per tant, aquí ja tenim la primera contraindicació, que és per les persones hipertenses no podríem prendre aquesta planta. Però, en canvi, sí que s'ha fet servir tradicionalment per controlar les hemorràgies, sobretot de la menstruació, de les dones que tenen regles abundants, doncs feien servir aquesta planta per controlar una mica aquestes menstruacions abundants.
1: Com la utilitzaven? Com es podia utilitzar per fer-vos servir per això que ens comentes, per les hemorràgies?
0: Sí, hi ha diferents indicacions. Es pot fer una infusió amb les... es fa servir tota la planta, eh? Seria una barreja entre flors, els serronets aquests petitets i les fulles, una infusió d'entre 1 i 5 grams de planta per tassa d'aigua, i es bevia dos o tres tasses al dia per fer aquest efecte vasoconstrictor. Però també, i més segur, perquè, clar, internament, a part de les persones que tenen hipertensió, doncs està contraindicada en casos d'embaràs, evidentment, perquè amb l'embaràs no està estudiat els seus efectes. També amb gent que, amb persones que prenen antidepressius, tampoc no la podrien prendre, i amb la gent que té hipotiroidisme, doncs tampoc. Per tant, no és una planta d'aquelles que siguin segures, eh? Com altres plantes que hem parlat. Aquesta hem de saber les indicacions. És una planta medicinal, però s'ha de fer servir bé. Per exemple, es reconeix que els tractaments han de ser curtets, no més de 10 dies seguits. Pensa que si tradicionalment s'ha fet servir per les regles abundants, segurament doncs l'havien de prendre dos o tres dies màxim, eh?
1: Durant aquest període.
0: Clar, en aquests casos pues, va bé. També es podria fer una tintura, que recordem que unes tintures són posar la planta en alcohol, en un alcohol que es pugui beure, un brandy, un vodka o un alcohol d'ús de boca, no? Que se li diu, no amb alcohol de farmàcia que no es pot beure. Doncs es posava aquesta planta uns 30 grams en un got d'alcohol, 150 mil·lilitres d'alcohol, i es deixava macerar 7 dies. Llavors, les tintures sempre es prenen en gotes perquè l'alcohol és molt bon extractor dels principis actius, i en cas de diarrea es prenien 20 gotes d'aquesta tintura cada 5 o 6 hores per controlar la diarrea. Això és un ús que també se podria provar sense massa contraindicacions. Per ús extern també va molt bé, per rentar les ferides, i sobretot per la gent que té morenes, eh? És una bona planta per aquesta vasoconstricció que provoca, eh? Les morenes són venes que es dilaten, doncs aniria superbé, i per la cicatrització de ferides i, bueno, i tot això. El que sí que s'ha de tenir en compte, a més d'aquest efecte de pujada de la pressió arterial, és quan nosaltres mengem aquesta planta o la prenem en infusió amb un tractament, doncs s'elimina molt de potassi del cos. Per tant, també s'ha de tenir en compte això perquè no ens vingui un desequilibri entre el sodi i potassi, que és la font de la vida, aquest equilibri, eh?
1: La podem trobar, per exemple, amb comprimits o així per facilitar-ho, o això seria ja una miqueta més complicat?
0: Segurament sí, es podria trobar a l'herboristeria amb tintura, no crec que en comprimits, però sí amb tintura, perquè l'Administració Europea de sobre plantes medicinals només té aprovat l'ús per reduir sangrats menstruals, no té aprovat cap més ús d'aquesta planta, eh? Sabem que hi ha una regulació a nivell europeu de les plantes medicinals, i aquesta, algunes no estan reconegudes com a medicinals, és a dir, que no fan efecte que es pensava, i aquesta només està reconeguda com per reduir el sangrat menstrual. Per tant, segurament en tintura la podrem trobar en les herboristeries, sobretot.
1: Una planta força interessant, o sigui, hem de tenir molt en compte els seus usos, que per una banda van molt bé, però sobretot tenir en compte que per l'altra pot ser perjudicial. Com sempre diem, ens hem d'assessorar, d'informar molt bé a l'hora d'utilitzar-les.
0: I tant, sempre, eh? Perquè a no ser que la coneixem molt bé, moltes plantes, ja hem parlat, tenen contraindicacions. Com a punt per acabar, podem dir que tant les fulles com les flors d'aquesta planta són comestibles, que per menjar-ne una mica no ens passarà absolutament res, eh? I que s'utilitza més aviat fresca que no pas seca, perquè s'asseca malament aquesta planta.

0: no se conserva gaire seca. Per tant, la podem fer servir seca. Ai, perdó, fresca. Inclús podem fer servir la planta, les fulles d'aquesta planta, en cas d'hemorràgia campestre, si estàs pel camp i te fas un tall i no saps què posar-te, doncs aquesta planta en gataplasma, el suc d'aquesta planta, ens ajudaria a tallar les hemorràgies.
1: Que bé, sempre és interessant si no tenim clar, no?, quan trobem una planta pel bosc o pel camí, buscar-la per internet, que també seria una bona alternativa per saber o intentar descobrir si és una o altra. Si no, sempre podem contactar amb algú com tu, que les coneix perfectament, Alícia. T'han arribat a preguntar alguna vegada per xarxes socials o enviar-te fotografies per preguntar? Jo ho he pensat alguna vegada, quan he anat a passejar, que m'hi he fixat i dic, amb tota la informació que ens dona l'Alícia, aquesta planta quina és?
0: No des de les xarxes, però sí molta gent que me coneix sí que m'ha inundat de fotos per saber propietats i també consultes, rebo moltes. I jo, doncs, sí, no hi ha problema, que cap problema en ajudar qui sigui.
1: És un món que et fascina, Alícia Herrera. Gràcies per aquesta nova intervenció, aquesta setmana parlant de la bossa de pastor. Qui necessiti o vulgui més informació, el camí de les herbes. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, meva.
5: No, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, d'això!
7: Proximitat.
8: Participació.
7: Educació.
8: Informació.
7: Connexió.
8: Companyia.
7: Cultura.
9: Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV... Junts som més forts.
10: Tanca els ulls.
11: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
12: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
11: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC.
13: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de la ESO fins al batxillerat.
14: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
13: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançoneta incerta, per Josep Carreras.

0: sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.
1: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor